0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 5. Ràdio Pineda.

0: amigo.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu. A Ràdio Pineda.

0: Pirineo.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Són les 8 del matí, això és Ràdio Pineda. Aquesta hora m'hi poso amb bona música, amb energia positiva i també amb els colors de l'estiu per compartir plegats el matí d'avui dimecres 19 d'agost. Bé, ara de seguida a la punt del dia us recordarem que a partir de les 9 del matí podeu seguir participant per guanyar aquesta mega panera de festa major valorada amb 3.000 euros gràcies a gent de Pineda i que a partir de les 9 del matí ja tornarem a obrir línies perquè puguis participar o també tens el número de WhatsApp de Ràdio Pineda al 686054604 per felicitar la festa major a qui tu vulguis i t'apuntem també pel sorteig. Ara de seguida us ho explicarem. També farem la previsió del temps, com cada dia amb Jordi Pérez, a 8:45 del matí. I avui en seguim parlant d'actes de festa major a Pineda. I avui, precisament, ens volem centrar en una activitat molt nova que es farà el divendres 28 d'agost. Avui ens ho venen a explicar des de Mosaic Sub de Catalunya. Tindrem en Joaquim Vilà, ens ve a parlar d'aquesta activitat de busseig per a tothom, aquests batejos subaquàtics que es faran el divendres 28 d'agost al matí a la piscina municipal de Can Xaubet. Us ho explicarem després a la previsió del temps al voltant de 8:45 del matí. Bé, tot això i més, i molta música i molta energia positiva i energia fresca, eh? Déu-n'hi-do quina calor que fa ja a aquesta hora del matí. Salutacions, estic amb tu fins a la 1 del migdia. El meu nom és Olga Dieguet.

0: Cantem i la cantarem. Que bona aquesta és Joan Dausà, col·laboració amb Mama Douxa, Papa, posa-la al disc. Així arribem a un quart de nou del matí, a aquesta hora, la punt del dia.
1: Amb la teva germaneta.
2: Valentina, porta l'ukelele.
0: Aquests dies t'animem a anar a Can Comas a comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda. Recordeu que els beneficis, tots els beneficis, es destinen a l'Institut Goodman. La samarreta té un preu de 8 euros, està disponible en totes les talles fins que s'acabin ja les existències i podeu anar a comprar-la a Can Comas de dilluns a divendres en horari de matí, així com les tardes de dilluns i dimecres. Una samarreta que és de color blau fosc, ja l'haureu vist, dedicada aquest any al rasó, una espècie de peix molt apreciada que habita en poques zones de la costa catalana i que té una presència destacada aquí a les aigües de Pineda. Per tant, us recomanem que la compreu aquesta samarreta solidària al preu de 8 euros, la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda. Podeu comprar, com us dic, al preu de 8 euros a Can Comas i també recordar-vos que a partir de les 9 del matí obrirem línies perquè podeu seguir participant als sorteig de la Mega Panera de la Festa Major que estem sortejant amb gent de Pineda. Recordeu, una panera valorada en 3.000 euros amb molts regals que s'emportarà un sol guanyador o guanyadora i que per participar només heu de trucar a la ràdio. Ja dic, a partir de les 9 del matí, eh? I fins a la 1 del migdia ens truqueu, feliciteu la Festa Major qui vosaltres vulgueu i entrareu en els sorteig de la Mega Panera de la Festa Major. També podeu fer un missatge de veu al WhatsApp de Ràdio Pineda en qualsevol moment del dia al 686054604. Indiqueu-nos sobretot el vostre nom, cognoms i des d'on participeu, eh? I res, ens deixeu el missatge, l'anirem escoltant també durant el matí aquests dies i amb tota la participació que tinguem, dilluns que ve a 9:45 del matí farem el sorteig en directe a Ràdio Pineda.
3: Ràdio Pineda. Energia positiva.

0: Va, que són 8:45 del matí, anem fent una xerrada interna pel telèfon abans de passar-lo en directe. Jordi, ara comentava més, Jordi Pérez, bon dia. Fa molta calor, aquesta nit ha fet molta, molta calor.
1: Molta calor, molt bon dia a tothom. Doncs sí, molta xafogor, ambient sufocant. Déu-n'hi-do quina nit hem passat, sobretot tota la costa catalana. Jornada, nit infernal, perquè aquests 25, 26, 27 graus de mínima i aquestes humitats de més del 80%, doncs el xafogor és de 37, 38 graus. Qui és capaç d'agafar son? I a més, si tenim, ens coincideix amb les cases caldejades a 28 o 30 graus, pues, imaginin-se, i a més, si no fa gota d'airet, pues, no sé com ens ho fem. No, no. Bé, en fi, ja hem passat molts de dies així, però ara sembla que ens està arribant al màxim de lo màxim. I bé, en tema de matèria, sort que això té, podríem dir, els dies comptats, sort que donarem bones notícies perquè això es va acabant, perquè déu-n'hi-do. Ahir encara molt de sol, molta calor, molta xafogor, amb domini del sol, bàsicament, de la primera part de la jornada, però a la tarda ens va aliviar una mica, aquests núvols baixos es van espessir aquí a la zona del Montnegre, punts del Maresme, el Vallès Oriental, que van deixar doncs, aquesta tarda nuvolada, núvols baixos, però bé, van frenar per complet la radiació solar, i en aquest sentit, doncs mirin, alivi tèrmic i descansa el solet cremador que ens està acompanyant dies i dies. En màximes que de nou van passar dels 30 graus, humitats altes, molt bona mar, ahir una mica de brisa, però bé, i segueix l'ambient molt caldejat pel que fa a l'aigua del mar, que ahir ens ho deia, ostres Jordi, això que vas dir, em sembla que va sorprendre a molta gent, aquests 30 graus, perquè dels comentaris que m'arribaven, doncs així ens ho transmetien. Doncs sí, efectivament, i no ens ho diu la tele, ho diem nosaltres que ho vam mirar in situ, podríem dir-ho. I bé, doncs avui la mínima altíssima, no ha baixat el termòmetre de 26 graus al centre de la vila, i per tant nit tòrrida, una jornada més d'aquest agost infernal. Bé, avui dimecres, jornada de sol, pràcticament tota la jornada, pic màxim de calor, la dana que, de pressió allà a nivells alts que hi ha cap a Madeira, Golf de Cádiz, està debilitada, però està allà recargolant-se, no, dèbil, perquè no està generant gaire enrenou, podríem dir-ho, i al llarg de la propera matinada de dijous, al llarg de dijous serà absorbida per una entrada d'aire fred des de l'Atlàntic i la farà avançar o la farà creuar per la península ibèrica de ponent a llevant. Pràcticament aquest sol que en alçada, aquesta ondulació dels vents en altura és el que guanyaran protagonista, perquè la dana quedarà absorbida i pràcticament desapareixerà. Però bé, entre l'entrada d'aire fred en alçada i la dana, doncs aire fred en alçada, i això afavorirà que demà dijous l'activitat tempestosa sigui notable, sobretot a la vessant mediterrània peninsular. Ara en tot seguit donem els detalls. Però avui no podem passar per alt la jornada infernal que ens espera, perquè avui arriba aquest pic de calor, la massa càlida que hi ha cap al Cantàbric, nord peninsular, parts de França, Mar Balear, doncs revifa en aquestes zones, i a més, doncs, sobretot també cap al País Valencià, Múrcia, a més de la massa càlida, doncs els hi arriba vents terrals de ponent, i per això hi ha aquests avisos vermells, sobretot a les províncies de València, Alacant, Múrcia, perquè les temperatures poden disparar-se a 42, 43 o 44 graus. Increïble. Aquí també ho notarem, molta calor avui, arriba al pic màxim, molts valors, 36, 38, 39, poden caure en zones interiors, cap a Lleida també superaran els 40 graus i també extrem sud, i aquí a la costa, doncs mirin, entre els 30, 31, 32 graus és els màximes que assolirem, amb vents en conjunt fluixos, una mica de migjorn, més reforçat a dintremar, però bé, a l'alè que bufi, doncs serà vent de sud-sud-oest, que afectarà doncs, tot el litoral català, un vent molt humit, ja de per si, perquè té recorregut marítim, i doncs, farà doncs, que això, entre els 30 graus i el 80% d'humitat, doncs, farà que l'aixafogó doncs,

0: torni a superar els 40 graus, doncs gran part de la jornada a moltes zones costaneres. Els vents en altura es comencen a intensificar, avui no gaire, però ja podrien doncs donar algun petit aperitiu, alguna petita sorpresa. De quina manera? Doncs, per exemple, doncs cap a la Catalunya central, per al litoral tarragoní, en hores de la tarda, no descartem que es pogués formar alguna nuvolada i saltar alguna tempesta local en aquell sector. També cap al Pirineu Oriental, també, alguns ruixats o tempestes podria formar cap a la banda del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, cap a la zona del Canigó. En aquest sector, a la tarda vespre, és probable que les nuvolades es desenvolupin i donguin doncs, algun ruixat o tempesta. A la resta, domini del sol, a la tarda podien aparèixer núvols baixos, com va passar ahir, en punts costaners de la costa central. Després d'una primera part, doncs, dominada pel sol, no descartem que a la tarda vespre tornin a aparèixer aquests núvols baixos, fruit de les elevades humitats ambientals i aquests vents marítims de component sud. La mar avui començarà a agitar, no molt encara, perquè el vent tampoc no serà gaire destacat, però sí veuran que ja l'onatge doncs, va agafant més empenta, pot passar més del mig metre, entre mig metre i metre d'alçada al bot de l'aigua, al final de la jornada, hi ha símptomes de que la mar es vol agitar una miqueta. Bé, de cara a demà dijous hem d'esperar doncs, que aquesta massa càlida es vagi retirant Mediterrani endins, encara afectant Catalunya, no amb la seva, podríem dir, calidesa com la que tindrem avui, perquè demà la massa càlida perdrà graus a la vertical de Catalunya, però es mantindrà. Això vol dir que demà tornarà a fer calor, però baixen les temperatures. Avui poden pujar 1, 2, 3, 4 graus les màximes en moltes zones interiors, o sigui que es diu aviat, després d'ahir la calor que va fer, aquesta pujada de temperatures. Per tant, atenció, perquè els mapes avisen de la raresa de les temperatures que s'assoliran avui. Doncs demà perdem aquests graus, 2, 4 graus en zones interiors. Aquí a la costa, sense gaires variacions, perquè tornem a voltar els 29, 30 graus, xafogó sufocant, començarem el dia amb sol, alguns núvols prims, i serà doncs ja de mig matí, mig dia, quan, com dèiem, aquesta dana serà absorbida per aquesta entrada d'aire fred en alçada i avançarà cap a la vessant mediterrània peninsular. Això què ens fa pensar? Doncs ens fa pensar que les nuvolades es desenvoluparan, sobretot a partir del migdia i la tarda, tot el que és la vessant mediterrània peninsular, i començaran a sorgir ruixats i tempestes que, bé, podien tenir una primera ronda d'inestabilitat que arribaria doncs, a la tarda, avançada a la tarda, al vespre, i podria afectar doncs, gran part del País Valencià i arribar, doncs, creuar també pel Mar Balear i arribar a Catalunya, sempre dirigint-se de sud-oest a nord-est, o sigui, vinguent de sud a nord. Això, evidentment, aquesta previsió que els estem fent d'inestabilitat, demà al matí podem concretar una mica més. Això no, aquestes previsions no són gens fàcils, però vaja, l'atmòsfera ja tindrà símptomes d'inestabilitat i les nuvolades es poden desenvolupar amb gran facilitat. Posteriorment, podríem tenir una pausa de cara al vespre a la nit, aproximadament, perquè de matinada podríem tenir una segona ronda d'inestabilitat amb nova ronda de formació de nuvolades, sobretot cap al Mar Balear, a dintre mar, fixin-se, estem ja a la segona quinzena d'agost, ja estem anunciant inestabilitat marina i nocturna. Això ja ens denota que ens acostem al mes de setembre i ja saben que les tempestes ja comencen a aparèixer a dintre mar. Ara ho han fet tots aquests dies, setmanes, en terra, en zones de muntanya, interiors, però ara ja poden formar-se amb facilitat a dintre mar. Doncs bé, això és el que pot passar a la matinada de divendres, en què es podrien formar algunes tempestes entre les Balears i costa catalana i podrien fregar zones de la costa catalana, especialment zones litorals i prelitorals. Evidentment, aquesta previsió doncs, també demà s'ha d'anar concretant. Bé, demà, doncs, vents fluixos giren al llevant una miqueta, xaloc, fluixos, la brisa serà de mar cap a terra, i el vent del sud seguirà bufant, sobretot entre el mar d'Alboran i mar Balear. Això vol dir que entrarà mar de fons, tindrà més força aquest vent del sud que no aquesta mica de brisa de llevant xaloc que ens pugui bufar. Per tant, demà les onades podrien passar del metre d'alçada i seria bàsicament en forma de mar de fons, malgrat que en superfície tinguem aquesta brisa de l'est-sud-est. Però la força, l'onatge, la inèrcia de la corrent seria de mitjorn, de vent de sud. Divendres, Temps en conjunt variable, tindríem la primera part es podia aguantar, la part del divendres, amb una baixada de temperatures, es notarà més cap a zones interiors, aquí també ho notarem, potser baixen un, dos, tres graus, les màximes, i a la tarda, doncs, de nou, doncs, el divendres, doncs, algun ruixat o tempestes, preferentment zones interiors. Ja, al principi, no les pronostiquem divendres en zones de costa, quedaríem restringides en zones interiors. Dissabte, de nou, noves glopadetes d'aire fred, doncs, apunten cap al nord peninsular, i això ens fa pensar que dissabte, doncs també serà un dia variable i canviant. En principi, en zones de costa de Barcelona i Girona, temps en conjunt es podia aguantar el dissabte en domini del sol, quatre núvols, però a la tarda, a partir de mitja tarda, vespre, el ruixar, les tempestes, sobretot cap a l'Aragó i zones interiors de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, zones de Lleida, Catalunya Central, zones de ponent de l'oest, on les tempestes podien ser protagonistes. Difícilment, a dia d'avui, poguessin arribar aquí a la costa. Però, en canvi, diumenge i dilluns, nova injecció d'aire fred, més marcada, en alçada, doncs ens fa pensar que diumenge i dilluns, doncs, la inestabilitat, doncs, podia anar més i estendre's més les tempestes, el ruixat, les tronades per a gran part de Catalunya, fins i tot arribant a les zones de costa. En fi, i evidentment, temperatures a la baixa. A mesura que vagi descarregant, divendres, demà dijous, divendres ja podrà descarregar. Doncs ja anirem notant que l'ambient es va refrescant, podem dir-ho. I si ho segueix fent de cada mes de lluny, doncs encara es notarà més el descens tèrmic. A mesura que vagi descarregant, arruixar les tronades, no deixa de que anirà refredant una mica el terreny, la terra, l'asfalt, i tot això ajuda. I anirem notant un alivi tèrmic i una refrescada amb unes calors més normals. No ve fred, no ve fred ni una refrescada de primera categoria, ni de bon tros, eh? Però com que venim de tan amunt, si hi ha un alivi tèrmic en forma de baixada de graus, com una mica amb carull, doncs ho notarem, perquè farà calor, però més normalitzada, que no volem demanar més, no demanem més. Per tant, a veure si Déu ens ajuda i aquesta vegada sí, ens porta doncs, alguns ruixats, sempre que no faci cap disbarat, i amb alivi tèrmic, i que descansi una mica la calor infernal que estem arrossegant ja fa mesos. No estem parlant de setmanes, sinó de fa mesos. Resum, Olga Vients, atenció a les actualitzacions, a les previsions diàries. No és fàcil fer previsions, i més de dijous en endavant, perquè la situació veuran que la dinàmica atmosfèrica ja és més moguda, núvols, ruixats, tronades, també sol. Evidentment, canvi de la direcció del vent, hi haurà una mica de mala mar, sobretot dijous, divendres, i atenció, perquè estem a segona quinzena d'agost, venim d'una calor bestial i les tempestes poden portar mala bava allà on es puguin presentar. Per tant, vagin seguint les actualitzacions i avui, sens dubte, el protagonista, la calor infernal, avui en els mitjans televisius, quan veiem les màximes, tornarem a quedar doncs bocabrats de dir això, a veure si ja s'acaba ja per fi, perquè creiem que sí, creiem que sí, que aquest calor que tindrem avui ja l'agost no l'estonant a repetir, i ja costa de creure que el setembre es pugui donar una altra situació semblant, m'acosta de creure, no vull pensar-ho. O sigui que despedim la massa càlida avui, la calor, i ja de cara a dijous, divendres, canvi de temps, en què ens vindran 5, 7 dies d'inestabilitat, de sol, núvols, ruixats, tempestes aquí i allà, i per tant, doncs, atenció a les previsions, perquè s'haurà d'anar actualitzant per anar concretant cada dia que pas, cada dia, doncs, un xic més. I de moment això és tot.
1: Set dies, dius? Sí, ara estava comptant, tenia el calendari al costat i anava pensant, ai, la festa major. Clar, això ens agafa la festa major.
0: De dijous, que ja començarà ja el primer ruixat, fins dimarts, dilluns, dimarts, dimecres, hi haurà moviment meteorològic. No sé què he dit, 5, 6, 7 dies, és això?
1: No, és això, el 27 és dijous de la setmana que ve, que és quan comença la festa major, anava fent càlculs.
0: Doncs fins dilluns, dimarts, no? Aproximadament de dijous, de dilluns, dimarts, moviment meteorològic, 100% sí, sí. Perquè aniran entrant glopades d'aire fred i això inestabilitzarà molt l'atmosfera.
1: Que vagi plovent, que vagi plovent ara, que vagi refrescant ara i com a mínim que entrem en els dies de festa major a Pineda amb un ambient una mica més adequat, però que ens permeti també fer i gaudir de tots els actes de l'aire lliure. Però vaja, ja tindrem ocasió, Jordi, d'explicar-ho. De moment ens quedem a curt termini amb el que ens dius i aquests dies ho anirem explicant també en aquest espai a 8:45 del matí.
0: I que tant, que sí, anar concretant, i tant.
1: Perfecte, Jordi, gràcies, té molt de mèrit, eh? Que vagi bé i fins demà, bon dia.
0: Molt bon dia, fins

0: Pecat original amb Naina per arribar a 3:15 del matí. Seguim en directe aquí a Ràdio Pineda. Ara de seguida parlarem amb en Joaquim Vilà, membre de Mosaic Sub de Catalunya. Organitzen per primera vegada a Pineda i a aquesta festa major una activitat gratuïta de batejos subaquàtics a Can Xaubet. Us ho expliquem de seguida.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Seguim parlant dels actes de la Festa Major. Avui ens volem centrar en una activitat molt nova, molt xula també, per tots els amants de l'aigua, de la piscina. El mar també es pot fer en mar, però vaja, piscina és molt més controlat, i per ser la primera vegada que ho fan, doncs es fa a la piscina municipal de Can Xauvet aquesta activitat de busseig per a tothom i batejos subaquàtics, que es farà el divendres 28 d'agost de la Festa Major de Pineda a càrrec de Muisac Sub. Avui ens acompanya en Joaquim Vilà, que és membre d'aquesta entitat. Joaquim, bon dia.
1: Bon dia.
0: Pinedenc, que forma part d'aquest Muisac Sub de Catalunya. Bé, primer de tot, qui sou? Expliqueu-nos.
1: Bueno, doncs aquest Mosaic Club de Catalunya el porta el meu fill, que és bussejador, submarinista de fa molts anys, fa 35 anys que és monitor també, monitor de monitors, o sigui, professor de professors. Per tant, màxima seguretat en el que farem i el que estem fent a diversos llocs de Catalunya.
0: Joaquim, com es diu el teu fill? Qui és el teu fill?
1: El meu fill és el Ricard Vilar. Farem un bateig a la piscina de Can Xauvet. Aquest bateig és totalment gratuït pels que ho facin. Totalment gratuït, perquè està subvencionat per l'Ajuntament de Pineda de Mar, i aleshores doncs es vam atrevir a fer una planificació i ha estat d'acord amb tot a l'Ajuntament. Per tant, el dia 28 de 10 a 1, sí, tot això és limitat a un horari, però tenim un marge que si hi hagués molta demanda de vindre gent a fer-se el bateig, podríem allargar-lo, en vez de 10 a 1, de 10 a 3.
0: Anem a explicar per la gent que no ho conegui, no? En què consisteix aquest busseig, aquests batejos subaquàtics? Què és això exactament? De què estem parlant?
1: Bueno, estem parlant de que ho fem en una piscina, i una piscina, com totes les que estan cobertes, s'ha de tindre unes normes interiors, que és tot el que participi i el que entri a la piscina d'anar amb barret, després banyador, que és el que han de portar, i sabatilles. La resta ja la posem nosaltres. Aquest és un batejament en tota regla, perquè hi haurà un diploma per cada persona que ho faci.
0: Joaquim, per la gent que no ho conegui, anem a explicar què és un bateig subaquàtic. Què feu aquí?
1: Bueno, el bateig subaquàtic es tracta. La duració del bateig subaquàtic aproximadament durarà una hora. Se li posa un jaquet, que és la camisa, la jaqueta, o
0: com una armilla.
1: Com una armilla, que és on van tots els... Llavors hi ha, lògicament, el regulador que va connectat a les botelles. I llavors el nen que faci el bateig se submergirà dintre de la piscina, podrà respirar dintre de la piscina i fer coses dintre de la piscina. Pot anar-hi una persona gran, també, eh?
0: Sí, cuidado, perquè és obert a tothom, eh?
1: I pot anar a tothom, està obert a tothom. Però és més atractiu per la canalla, que és més neguitosa, vol saber més, i si sap nedar, doncs encara més. I llavors vol dir, li posen les aletes, l'armilla, el regulador i les ampolles. I llavors les ulleres, lògicament, perquè si no, llavors no podria veure el que hi ha per dir alguna cosa, si baixés al mar.
0: En tot moment, hem de dir que aquesta activitat està supervisada, acompanyada pel teu fill. Entenc que en Ricard, monitor de monitors de submarinisme, conduirà aquesta activitat.
1: Tots els que participen són professionals. Qui menys participa té 3 estrelles.
0: Joaquim, quin és l'atractiu de fer un busseig, de fer un bateig subaquàtic?
1: Bueno, el bateig és molt limitat, perquè és en una piscina, i però això d'on peu obria una porta, que després es fa un curs d'una estrella, i ja pots baixar amb una estrella, pots baixar a mar, sempre acompanyat, eh? Mai es pot anar sol. Sempre has de tindre un company, o diversos, que facin una petita expedició. I llavors, amb una estrella, pots baixar 12 metres. I en 12 metres, a dintre del mar, és algo espectacular. El bateig serveix també per si la persona que ho vol fer-ho després no és apta. Perquè en aquesta hora podem experimentar si aguantes bé la respiració, si tens problemes de respiració nasal, si tens problemes a l'oïda quan baixes una miqueta, 2 metres o 3 metres, llavors el contrast del pes de l'aigua amb la pressió a les orelles o als ulls o a la gola pot influir en que això et tiri cap enrere. Llavors, si no passes aquest període de bateig, no pots optar a obrir la porta i ja fer-ho de cara a mar. Sempre que el mar ho permeti. Eh?
0: Sempre que el mar ho permeti.
1: O sigui, per exemple, el meu fill pot baixar 50 metres, per dir alguna cosa, però sí, si sí, el mar no ho permet,
0: està clar,
1: ni un metro.
0: I quan el mar ho permet, què es pot veure? Què és el que us crida més l'atenció de fer submarinisme?
1: Mira, et diré dues coses. La fauna de dia és una, i la fauna de nit és una altra. I això és un espectacle. Nosaltres, el meu fill, diguéssim, el director del club, fa mapes submarins. I tota la Costa Brava la té amb mapes. A Tossa de Mar, per exemple, és algo que no t'acabes. I ho tenim aquí mateix. Aleshores, què vol dir? Que han de ser persones més de dos estrelles com a mínim. Per què? Perquè la profunditat que baixen, a 12 metres no veus massa cosa, però a 20 metres sí. És espectacle, és un espectacle. Ara, això sí, sempre s'ha d'anar acompanyat.
0: Aquesta activitat de busseig per a tothom, batejos subaquàtics, el divendres 28 d'agost, durant el matí, a la piscina municipal de Can Xauvet. Avui ho hem volgut explicar-ho amb el Jaquim Vilà, d'aquesta entitat, el Mosaic Sub, amb en Ricard Vilà, que és el seu fill, que és el responsable també, i amb tot un equip de professionals que us acompanyaran el matí del divendres en fer aquesta activitat, dirigida a tothom, tant pels més petits com els més grans, que us hi veieu en cor i que tingueu aptituds per poder-la fer amb total seguretat. Joaquim, t'agraeixo moltíssim que ens ho hàgiu vingut a explicar. Envieu-nos alguna foto també, que la publicarem.
1: No pateixis.
0: És una activitat molt, molt xula i que ja diem, si us inicieu amb el tema del busseig, estem convençuts que a partir d'aquí s'us obre tot un món de possibilitats, això sí, marítim, per descobrir el mar des de dins.
1: El mar. Jo estic molt content que Ràdio Pineda m'hagi cridat, o ens hagi cridat, millor dit, per donar aquesta publicitat a tot Pineda i que s'animi la gent, que no s'ofegarà ningú.
0: Joaquim, moltes gràcies, que ho vagi molt bé i que ho disfruteu. Bona festa major.
1: Gràcies igualment.

0: Són les 9. Notícies.
1: Una pinedenca que resideix a Granada ha parlat amb Ràdio Pineda i ha parlat de la por viscuda durant els terratrèmols. Ha explicat que van sortir tots al carrer. Uns terratrèmols registrats a tot Granada que han passat aquest cap de setmana, però també ahir, que han deixat moments de molta angoixa entre la població. Ràdio Pineda ha parlat justament amb aquesta veïna. Ha explicat que van viure-ho amb molta por. Segons el seu testimoni, el sisme més fort els va sorprendre de matinada mentre dormien. Això va provocar també molta angoixa entre els veïns. Ha dit també que han notat molts de moviments aquests darrers dies. Aquesta pinedenca reconeix que l'experiència li ha fet prendre consciència de la força que té la natura. Pineda es convertirà en l'epicentre del futbol base català aquests propers dies amb la celebració de l'Aqua Hotel Cap Pineda, un torneig que reunirà alguns dels equips juvenils més destacats. I atenció, perquè s'ha confirmat també que hi participarà la Masia del Barça, però també el juvenil de l'Atlètic de Bilbao, l'Aqua Hotel, el DAM, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o el Real Betis, entre d'altres. Durant tres dies, Can Xovet acollirà aquesta intensa competició amb les joves promeses del futbol. Recordem, l'entrada és gratuïta els dies 21, 22 i 23 d'agost a Can Xovet. Mentrestant, el Racing Pineda també obre la pretemporada davant d'un equip ucraïnès al pavelló Nino Buscató. El partit és aquest dijous, com diem, a 9:15 del vespre. L'Ajuntament de Malgrat de Mar licita les obres per solucionar el tram 0 de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora. Es preveu la separació d'usos, també un nou pas inferior destinat al trànsit de vianants, bicicletes, però també als vehicles d'emergència. Mentrestant, la Diputació de Barcelona injectarà més de 100.000 euros en reformes d'equipaments culturals a Calella. Tot plegat se'n va cap al mercat municipal, però també es faran obres de millora a la sala Mozart i també la insonorització d'espais de la biblioteca. Menys cotxes i més espai per les bicicletes. Es defineixen les obres de pacificació de la N2 a Mataró. Els treballs ja començaran aquest hivern, duraran un any i mig i suposen ja la primera fase d'un gran projecte que vol transformar la mobilitat a tota la comarca del Maresme. Aquests dies us parlem dels actes de la Festa Major de Pineda, us els anem desvetllant i us recordem que Pineda encendrà la Festa Major amb un tribut a Tina Turner. Per tant, una nit plena d'energia, ritme, grans èxits musicals amb aquesta actuació de tribut, com diem, a Tina Turner i totes les seves grans cançons. La cantant d'aquest grup, Susana Avellán, ha parlat en Ràdio Pineda de la posada en escena. Ha dit també que posaran en escena allò que va fer Tina Turner, una llegenda de la música internacional, un dels grans espectacles de la història de la música. Recordem, aquest tribut es farà justament per estrenar la Festa Major el 27 d'agost. I la Festa Major de Pineda, recordem que també té en compte la tirada a l'art o la subhasta de peix a l'antiga. Reivindicaran les arrels marineres de Pineda per la Festa Major. Avui ho expliquem també a Ràdio Pineda. I també us parlem que la Festa Major de Pineda té aquest any una novetat. Incorpora una activitat per a la família, els batejos subaquàtics. L'activitat es farà a Can Xovet i estarà dirigida per un equip encapçalat per persones competents en aquesta matèria. Val a dir que els assistents podran conèixer de prop l'equipament del submarinisme i fer un bateig sota l'aigua. I la celebració dels 40 anys dels gegants de Pineda han rebut una aportació artística de gran valor de la mà del prestigiós pintor Josep Perpinyà. Ha fet una col·lecció commemorativa dedicada als gegants pinedencs, un doble homenatge que combina sensibilitat artística i estimació també pel patrimoni. En aquesta ocasió, els geganters de Pineda han fet públiques algunes d'aquestes làmines d'aquesta col·lecció que ha fet Josep Perpinyà dels dibuixos dels gegants de Pineda. La colla ha destacat que són dibuixos d'una gran bellesa, fetes íntegrament amb línies molt fines. L'artista ha aconseguit crear els dos rostres partint d'un full en blanc, fent només línies rectes. Avui els podeu conèixer a radiopineda.cat. I atenció, hem tornat a tenir una nit molt càlida, però aquí s'acosten canvis. Avui encara molta calor, amb alguns canvis ja a la vista, demà també calor i xafogó, però els canvis estan, com diem, a les portes. Divendres, dissabte, diumenge, tempestes que afectaran tot Catalunya, també la costa.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 10. Notícies.
1: Una pinerenca que resideix a Granada ha parlat amb Ràdio Pineda i ha parlat de la por viscuda durant els terratrèmols. Ha explicat que van sortir tots al carrer. Uns terratrèmols registrats de tot Granada que han passat aquest cap de setmana, però també ahir, que han deixat moments de molta angoixa entre la població. Ràdio Pineda ha parlat justament amb aquesta veïna. Ha explicat que van viure-ho amb molta por. Segons el seu testimoni, el sisme més fort els va sorprendre de matinada mentre dormien. Això va provocar també molta angoixa entre els veïns. Ha dit també que han notat molts de moviments aquests darrers dies. Aquesta pinedenca reconeix que l'experiència li ha fet prendre consciència de la força que té la natura. Pineda es convertirà en l'epicentre del futbol base català aquests propers dies amb la celebració de l'Aqua Hotel Cap Pineda, un torneig que reunirà alguns dels equips juvenils més destacats. I atenció, perquè s'ha confirmat també que hi participarà la Masia del Barça, però també el juvenil de l'Atlètic de Bilbao, l'Aqua Hotel, el DAM, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o el Real Betis, entre d'altres. Durant tres dies, Can Xubet acollirà aquesta intensa competició amb les joves promeses del futbol. Recordem, l'entrada és gratuïta els dies 21, 22 i 23 d'agost a Can Xubet. Mentrestant, el Racing Pineda també obre la pretemporada davant d'un equip ucraïnès al pavelló Nino Buscató. El partit és aquest dijous, com diem, a 8:45 del vespre. L'Ajuntament de Malgrat de Mar licita les obres per solucionar el tram 0 de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora. Es preveu la separació d'usos, també un nou pas inferior destinat al trànsit de vianants, bicicletes, però també als vehicles d'emergència. Mentrestant, la Diputació de Barcelona injectarà més de 100.000 euros en reformes d'equipaments culturals a Calella. Tot plegat se'n va cap al mercat municipal, però també es faran obres de millora a la Sala Mozart i també la insonorització d'espais de la biblioteca. Menys cotxes i més espai per les bicicletes. Es defineixen les obres de pacificació de la N2 a Mataró. Els treballs ja començaran aquest hivern, duraran un any i mig i suposen ja la primera fase d'un gran projecte que vol transformar la mobilitat a tota la comarca del Maresme. Aquests dies us parlem dels actes de la Festa Major de Pineda, us els anem desvetllant i us recordem que Pineda encendrà la Festa Major amb un tribut a Tina Turner. Per tant, una nit plena d'energia, ritme, grans èxits musicals amb aquesta actuació de tribut, com diem, a Tina Turner i totes les seves grans cançons. La cantant d'aquest grup, Susana Avellán, ha parlat en Ràdio Pineda de la posada en escena. Ha dit també que posaran en escena allò que va fer Tina Turner, una llegenda de la música internacional, un dels grans espectacles de la història de la música. Recordem, aquest tribut es farà justament per estrenar la Festa Major el 27 d'agost. I la Festa Major de Pineda, recordem que també té en compte la tirada a l'art o la subhasta de peix a l'antiga. Reivindicaran les arrels marineres de Pineda per la Festa Major. Avui ho expliquem també a Ràdio Pineda. I també us parlem que la Festa Major de Pineda té aquest any una novetat. Incorpora una activitat per a la família, els batejos subaquàtics. L'activitat es farà a Can Xubet i estarà dirigida per un equip encapçalat per persones competents en aquesta matèria. Val a dir que els assistents podran conèixer de prop l'equipament del submarinisme i fer un bateig sota l'aigua. I la celebració dels 40 anys dels gegants de Pineda han rebut una aportació artística de gran valor de la mà del prestigiós pintor Josep Perpinyà. Ha fet una col·lecció commemorativa dedicada als gegants pinedencs, un doble homenatge que combina sensibilitat artística i estimació també pel patrimoni. En aquesta ocasió, els geganters de Pineda han fet públiques algunes d'aquestes làmines d'aquesta col·lecció que ha fet Josep Perpinyà dels dibuixos dels gegants de Pineda. La colla ha destacat que són dibuixos d'una gran bellesa, fetes íntegrament en línies molt fines. L'artista ha aconseguit crear els dos rostres partint d'un full en blanc, fent només línies rectes. Avui els podeu conèixer a radiopineda.cat. I I atenció, hem tornat a tenir una nit molt càlida, però aquí s'acosten canvis. Avui encara molta calor, amb alguns canvis ja a la vista, demà també calor i xafogor, però els canvis estan, com diem, a les portes. Divendres, dissabte, diumenge, tempestes que afectaran tot Catalunya, també a la costa.

0: És una autèntica bogeria aquest nou èxit de Matt Sassari, es diu Crazy, cançó que ens serveix per seguir al teu costat, compartint bona música des d'aquí, des de Ràdio Pineda, en aquest matí de sol i calor, de molta xafogó. Avui s'espera el pic màxim, com sentíem, aquest dimecres 19 d'agost, que ja apunta maneres, i també des de la ràdio intentem acompanyar-te, fer-te la jornada també més fresca, més portable, amb el so de l'estiu i els colors de l'estiu. I a més, et volem arreglar també la Festa Major. Fins a la una del migdia estem recollint participació. Si vols emportar-te la megapanera de la Festa Major que estem sortejant amb gent de Pineda, simplement pel fet de trucar a la ràdio 937171919, felicita la Festa Major a qui tu vulguis, o també pot ser un missatge de veu al WhatsApp de la ràdio, al 686054604. Felicita la Festa Major a qui tu vulguis i t'apuntem pel sorteig. Mira, com ha fet en Joan.
1: Hola, bona tarda. Vull felicitar les festes als meus avis, molts petons per ells.
0: Gràcies, Joan. T'apuntem. Ja ho veieu, l'avantatge que té el telèfon mòbil, el WhatsApp, és fer aquest missatge de veu en qualsevol moment del dia o de la nit. Nosaltres després ho mirem, us apuntem, i el dilluns, amb tota la participació que tinguem entre trucades telefòniques i missatges de veu al WhatsApp de la ràdio, el dilluns, dia 24 d'agost, la sortejarem a 2:15 del matí en directe a Ràdio Pineda, la megapanera de la Festa Major, valorada, atenció, en 3.000 euros. Hi ha regals de tota mena. Per tant, des d'aquí també agrair un dia més a les botigues associades al comerç local que han cedit els regals per la megapanera. Què hi trobaràs? Doncs mira, hi ha pernils, hi ha vals de descompte amb botigues, amb productes d'alimentació, de cosmètica, blanquejaments dentals, ulleres de sol... Bueno, hi ha moltes coses, eh? Tot això gràcies a les botigues associades a gent de Pineda, al comerç local, que han col·laborat per regalar-te aquesta mega panera de Festa Major valorada en 3.000 euros. Fins a la una del migdia, aneu trucant 937671919, missatge de veu al WhatsApp de la ràdio. Sobretot, dieu-nos el vostre nom, cognoms i població des d'on participeu, els que ho feu per WhatsApp. La megapanera de Festa Major a Ràdio Pineda.

0: Sutherland, a més amb una tonada d'aquelles que atrapa. Mira, entre que aneu trucant i enviant missatges al WhatsApp de la ràdio pels sorteig de la Mega Panera de la Festa Major, també recordar-vos que tenim invitacions dobles per veure el musical Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural. Aquest cap de setmana hi ha noves representacions i tenim entrades per convidar-t'hi per la funció de dissabte i també per la de diumenge.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
0: Per tant, si vols anar al teatre i no perdre't el musical d'aquest estiu, has d'anar a veure Notting Hill. Últimes ja representacions i a Ràdio Pineda també tenim entrades dobles per convidar-t'hi gràcies a la gent del centre que ens sonen aquestes entrades per poder-te regalar. Per tant, dissabte i diumenge a les 7 de la tarda, dues noves funcions. Si vols entrades, truca'm 937671919. Sonant el canadenc The Weeknd, Take My Breath.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937-069-257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: Ja tenim a punt la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda. I aquest any és bèstia, molt bèstia. Per participar al sorteig, només cal que ens truquis al telèfon de Ràdio Pineda al 93-767-1919 o bé ens envies un missatge de veu felicitant la Festa Major al WhatsApp 686-05-4604. Felicita la Festa Major i entra al sorteig de la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda amb la col·laboració de gent de Pineda.
3: És Festa Major!
4: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
5: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

0: Són les 11. Notícies.
1: Una pinedenca que resideix a Granada ha parlat amb Ràdio Pineda i ha parlat de la por viscuda durant els terratrèmols. Ha explicat que van sortir tots al carrer. Uns terratrèmols registrats a tot Granada que han passat aquest cap de setmana, però també ahir, que han deixat moments de molta angoixa entre la població. Ràdio Pineda ha parlat justament amb aquesta veïna. Ha explicat que van viure-ho amb molta por. Segons el seu testimoni, el sisme més fort els va sorprendre de matinada mentre dormien. Això va provocar també molta angoixa entre els veïns. Ha dit també que han notat molts de moviments aquests darrers dies. Aquesta pinedenca reconeix que l'experiència li ha fet prendre consciència de la força que té la natura. Pineda es convertirà en l'epicentre del futbol base català aquests propers dies amb la celebració de l'Aqua Hotel Cap Pineda, un torneig que reunirà alguns dels equips juvenils més destacats. I atenció, perquè s'ha confirmat també que hi participarà la Masia del Barça, però també el juvenil de l'Atlètic de Bilbao, l'Aqua Hotel, el DAM, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o el Real Betis, entre d'altres. Durant 3 dies, Can Xobet acollirà aquesta intensa competició amb les joves promeses del futbol. Recordem, l'entrada és gratuïta els dies 21, 22 i 23 d'agost a Can Xobet. Mentrestant, el Racing Pineda també obre la pretemporada davant d'un equip ucraïnès al pavelló Nino Buscató. El partit és aquest dijous, com diem, a 8:45 del vespre. L'Ajuntament de Malgrat de Mar licita les obres per solucionar el tram 0 de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora. Es preveu la separació d'usos, també un nou pas inferior destinat al trànsit de vianants, bicicletes, però també als vehicles d'emergència. Mentrestant, la Diputació de Barcelona injectarà més de 100.000 euros en reformes d'equipaments culturals a Calella. Tot plegat se'n va cap al mercat municipal, però també es faran obres de millora a la Sala Mozart i també la insonorització d'espais de la biblioteca. Menys cotxes i més espai per les bicicletes. Es defineixen les obres de pacificació de la N2 a Mataró. Els treballs ja començaran aquest hivern, duraran un any i mig i suposen ja la primera fase d'un gran projecte que vol transformar la mobilitat a tota la comarca del Maresme. Aquests dies us parlem dels actes de la Festa Major de Pineda, us els anem desvetllant i us recordem que Pineda encendrà la Festa Major amb un tribut a Tina Turner. Per tant, una nit plena d'energia, ritme, grans èxits musicals amb aquesta actuació de tribut, com diem, a Tina Turner i totes les seves grans cançons. La cantant d'aquest grup, Susana Avellán, ha parlat en Ràdio Pineda de la posada en escena. Ha dit també que posaran en escena allò que va fer Tina Turner, una llegenda de la música internacional, un dels grans espectacles de la història de la música. Recordem, aquest tribut es farà justament per estrenar la Festa Major el 27 d'agost. I la Festa Major de Pineda, recordem que també té en compte la tirada a l'art o la subhasta de peix a l'antiga. Reivindicaran les arrels marineres de Pineda per la Festa Major. Avui ho expliquem també a Ràdio Pineda. I també us parlem que la Festa Major de Pineda té aquest any una novetat. Incorpora una activitat per a la família, els batejos subaquàtics. L'activitat es farà a Can Xobet i estarà dirigida per un equip encapçalat per persones competents en aquesta matèria. Val a dir que els assistents podran conèixer de prop l'equipament del submarinisme i fer un bateig sota l'aigua. I la celebració dels 40 anys dels gegants de Pineda han rebut una aportació artística de gran valor de la mà del prestigiós pintor Josep Perpinyà. Ha fet una col·lecció commemorativa dedicada als gegants pinedencs, un doble homenatge que combina sensibilitat artística i estimació també pel patrimoni. En aquesta ocasió, els geganters de Pineda han fet públiques algunes d'aquestes làmines d'aquesta col·lecció que ha fet Josep Perpinyà dels dibuixos dels gegants de Pineda. La colla ha destacat que són dibuixos d'una gran bellesa, fetes íntegrament en línies molt fines. L'artista ha aconseguit crear els dos rostres partint d'un full en blanc, fent només línies rectes. Avui els podeu conèixer a radiopineda.cat. I atenció, hem tornat a tenir una nit molt càlida, però aquí s'acosten canvis. Avui encara molta calor, amb alguns canvis ja a la vista, demà també calor i xafogó, però els canvis estan, com diem, a les portes. Divendres, dissabte, diumenge, tempestes que afectaran tot Catalunya, també a la costa. Para amor perfecto fuimos inertes.

0: amor és el Bring Your Love, nova col·laboració entre dues grans divas, Madonna i Sabrina Carpenter. Amb elles seguim compartint amb tu els colors i l'estiu i l'energia positiva. I ara mateix el que m'agradaria molt que em donguessis és que em regalessis el teu temps per felicitar la festa major a qui tu vulguis. És que ja no sabem com vendre-ho, això. Tenim la mega panera més ben, i permeteu-me el vocabulari, més ben parida a tot Pineda. És la mega panera de la festa major, valorada en 3.000 euros, i que hi ha en aquesta mega panera, doncs, trobareu pernils, pernils, però pernils, eh? Pernils que a la festa major, quan feu dinars, sopars, amb família, amb amics, podeu quedar molt i molt bé. Doncs bé, la mega panera de festa major, hi ha pernils, hi ha vals de descompte perquè pugueu comprar a les botigues associades al comerç local, les que han col·laborat cedint aquests regals, vals de descompte amb productes de cosmètica, amb, no sé, em ve al cap també blanquejaments dentals. Hi han moltes, moltes coses. Ho podeu consultar al web de Ràdio Pineda. Ja hem penjat també la informació a radiopineda.cat. Ho trobareu. Amb aquests regals que han cedit les botigues associades de gent de Pineda, el comerç local, que han cedit aquests regals per la mega panera de la festa major, que només la regalem aquí a Pineda. Ràdio Pineda amb gent de Pineda. Què has de fer? Trucar a la ràdio fins a la una del migdia. Tens fins dissabte per anar-nos trucant i felicitar la festa major a qui tu vulguis. 937671919, o també l'opció que és potser més pràctica, doncs és un missatge de veu que pots fer en qualsevol moment del dia o de la nit al 686054604, com ha fet la Lola.
1: Bon dia. Mi deseo es para todo vecino de Pineda de Mar que tenga una feliz verbena, una feliz fiesta mayor y un bonito día. Y invito a todo el mundo que venga a la fiesta mayor de Pineda. Gracias.
0: Gràcies, Lola. T'apuntem pel sorteig. Missatge de veu al 686054604. Home, si us puc demanar que si feu la felicitació, un punt original estaria guai, eh? Però ja els missatges que ens envieu estan molt i molt bé. El que us deia, podeu guanyar pernils, menús de restauració, vals de descompte en botigues, d'alimentació, de cosmètica, blanquejament dentals, ulleres de sol... no sé, és que hi ha moltes, moltes coses molt, molt xules, ja et dic, valorada en 3.000 euros, que s'emportarà un sol guanyador o guanyadora. Què et sembla? Doncs va, truca'ns 937671919, missatge de veu al WhatsApp de la ràdio. Aquest estiu la fem grossa amb gent de Pineda i Ràdio Pineda.

Està molt bé i és molt divertit sortir de festa, però això sí, controlem amb l'alcohol. Aquest missatge d'Oli Murs, I hate you when you drunk, no m'agrada gens, ho diu quan vas begut. Per tant, enteniment també aquests dies de festa major i ja de pas tot l'any, quan anem de festa, passem-ho bé i consum responsable. Bé, i actitud cívica també, que això també ho demanem des de la ràdio i aquests dies també anirem insistint que tinguem pineda neta amb la mesura que puguem. Ànims, que entre tots podem, segur que sí. 94.6 FM. Seguim amb energia positiva, aquí fem sonar els colors de l'estiu. Agafem una mica d'aire, Mariana Grande, però de seguida pugem el ritme amb els Catarres.

La millor música dels 80 i 90, ja saps que també la fem sonar cada diumenge al matí, festa del Club dels 80, que escoltaràs també cançons com aquesta, Two Can Play That Game, de Bobby Brown, que m'hi cap a 11:15. I recorda que també tenim entrades dobles per convidar-te al teatre aquest cap de setmana a veure el musical de l'estiu, Notting Hill, amb la companyia del centre. Si vols entrades, truca'ns.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Ja tenim a punt la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda. I aquest any és bèstia, molt bèstia. Per participar al sorteig, només cal que ens truquis al telèfon de Ràdio Pineda al 93 767 1919 o bé ens envies un missatge de veu felicitant la Festa Major al WhatsApp 686 05 4604. Felicita la Festa Major i entra al sorteig de la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda amb la col·laboració de gent de Pineda.
2: És Festa Major!
3: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
4: Hola, bon dia. Soc la Rosa de Pinamar. Bona Festa Major a per tot Pineda. Adéu.
5: Gràcies, Rosa. Doncs ja ho sabeu. 686-054-604, missatge de veu al WhatsApp de Ràdio Pineda. Feliciteu la Festa Major a qui vosaltres vulgueu, com ha fet la Rosa, o fins a la una del migdia. Ens podeu trucar fins dissabte, cada dia d'aquesta setmana, al 93-767-1919. Feliciteu la Festa Major a qui vosaltres vulgueu i us apuntem en el sorteig. Anem recollint participació via trucada telefònica fins dissabte al matí i fins diumenge a la nit, pràcticament a través del WhatsApp de la ràdio també podeu anar participant. Anem apuntant tota aquesta participació que anem rebent i dilluns al matí a 2:15 la sortejarem en directe a Ràdio Pineda amb gent de Pineda, que els tindrem també aquí als estudis. La mega panera de la Festa Major, valorada en 3.000 euros, carregada de bons regals, que s'emportarà un sol guanyador o guanyadora. Per tant, aneu participant, és córrer la veu, si encara algú no ho sap, però vaja, em sembla que ja és Vox Populi. Déu-n'hi-do la de trucades i missatges que estem rebent. Tenim ja una molt bona llista, però volem que això sigui més gran, Que tothom tingui oportunitat de participar per emportar-se la mega panera de la Festa Major. És una manera que tenim també des de Ràdio Pineda i amb gent de Pineda per donar visibilitat al comerç local i alhora també agrair-vos la fidelitat de tot l'any amb Ràdio Pineda, que cada dia ens teniu posats. Molts de vosaltres us desperteu ja a primera hora del matí amb Ràdio Pineda i us hem acompanyant des d'allà on sigueu, tant si estàs treballant, com si estàs de vacances, com si estàs a casa fent feina, bé, el que sigui, la ràdio sempre al teu costat, que aquesta és la nostra intenció. I si per Festa Major doncs t'ho podem arreglar una mica més, millor que millor. Va, participa, 93-767-1919, missatge de veu al WhatsApp de la ràdio.

0: Són les 12. Notícies.
1: Una pinerenca que resideix a Granada ha parlat amb Ràdio Pineda i ha parlat de la por viscuda durant els terratrèmols. Ha explicat que van sortir tots al carrer. Uns terratrèmols registrats a tot Granada que han passat aquest cap de setmana, però també ahir, que han deixat moments de molta angoixa entre la població. Ràdio Pineda ha parlat justament amb aquesta veïna. Ha explicat que van viure-ho amb molta por. Segons el seu testimoni, el sisme més fort els va sorprendre de matinada mentre dormien. Això va provocar també molta angoixa entre els veïns. Ha dit també que han notat molts de moviments aquests darrers dies. Aquesta pinedenca reconeix que l'experiència li ha fet prendre consciència de la força que té la natura. Pineda es convertirà en l'epicentre del futbol base català aquests propers dies amb la celebració de l'Aqua Hotel Cap Pineda, un torneig que reunirà alguns dels equips juvenils més destacats. I atenció, perquè s'ha confirmat també que hi participarà la Masia del Barça, però també el juvenil de l'Atlètic de Bilbao, l'Aqua Hotel, el DAM, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o el Real Betis, entre d'altres. Durant tres dies, Can Xovet acollirà aquesta intensa competició amb les joves promeses del futbol. Recordem, l'entrada és gratuïta els dies 21, 22 i 23 d'agost a Can Xovet. Mentrestant, el Racing Pineda també obre la pretemporada davant d'un equip ucraïnès al pavelló Nino Buscató. El partit és aquest dijous, com diem, a 8:45 del vespre. L'Ajuntament de Malgrat de Mar licita les obres per solucionar el tram 0 de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora. Es preveu la separació d'usos, també un nou pas inferior destinat al trànsit de vianants, bicicletes, però també als vehicles d'emergència. Mentrestant, la Diputació de Barcelona injectarà més de 100.000 euros en reformes d'equipaments culturals a Calella. Tot plegat se'n va cap al mercat municipal, però també es faran obres de millora a la sala Mozart i també la insonorització d'espais de la biblioteca. Menys cotxes i més espai per les bicicletes. Es defineixen les obres de pacificació de la N2 a Mataró. Els treballs ja començaran aquest hivern, duraran un any i mig i suposen ja la primera fase d'un gran projecte que vol transformar la mobilitat a tota la comarca del Maresme. Aquests dies us parlem dels actes de la Festa Major de Pineda, us els anem desvetllant i us recordem que Pineda encendrà la Festa Major amb un tribut a Tina Turner. Per tant, una nit plena d'energia, ritme, grans èxits musicals amb aquesta actuació de tribut, com diem, a Tina Turner i totes les seves grans cançons. La cantant d'aquest grup, Susana Avellán, ha parlat en Ràdio Pineda de la posada en escena. Ha dit també que posaran en escena allò que va fer Tina Turner, una llegenda de la música internacional, un dels grans espectacles de la història de la música. Recordem, aquest tribut es farà justament per estrenar la Festa Major el 27 d'agost. I la Festa Major de Pineda, recordem que també té en compte la tirada a l'art o la subhasta de peix a l'antiga. Reivindicaran les arrels marineres de Pineda per la Festa Major. Avui ho expliquem també a Ràdio Pineda. I també us parlem que la Festa Major de Pineda té aquest any una novetat. Incorpora una activitat per a la família, els batejos subaquàtics. L'activitat es farà a Can Xovet i estarà dirigida per un equip encapçalat per persones competents en aquesta matèria. Val a dir que els assistents podran conèixer de prop l'equipament del submarinisme i fer un bateig sota l'aigua. I la celebració dels 40 anys dels gegants de Pineda han rebut una aportació artística de gran valor de la mà del prestigiós pintor Josep Perpinyà. Ha fet una col·lecció commemorativa dedicada als gegants pinedencs, un doble homenatge que combina sensibilitat artística i estimació també pel patrimoni. En aquesta ocasió, els geganters de Pineda han fet públiques algunes d'aquestes làmines d'aquesta col·lecció que ha fet Josep Perpinyà dels dibuixos dels gegants de Pineda. La colla ha destacat que són dibuixos d'una gran bellesa, fetes íntegrament amb línies molt fines. L'artista ha aconseguit crear els dos rostres partint d'un full en blanc, fent només línies rectes. Avui els podeu conèixer a radiopineda.cat. I atenció, hem tornat a tenir una nit molt càlida, però aquí s'acosten canvis. Avui encara molta calor, amb alguns canvis ja a la vista, demà també calor i xafogó, però els canvis estan, com diem, a les portes. Divendres, dissabte, diumenge, tempestes que afectaran tot Catalunya, també a la costa.
2: Gràcies, Pep. Déu-n'hi-do com esperem aquests canvis, eh? Però això sí que no ens afecti gaire la festa major, perquè si no ja m'explicaràs. Bé, la previsió del temps, que us la fem cada dia, 8:45 a.m. amb Jordi Pérez, i a l'informatiu del migdia a 1:00 també ampliem la informació del temps.

0: Anem arribant a 2:15 del migdia. Encara tens mitja horeta per trucar aquí a la ràdio, 937671919. Felicitar la Festa Major a qui tu vulguis per participar en el sorteig de la mega panera de Festa Major que estem sortejant amb gent de Pineda valorada en 3.000 euros. Pots trucar a la ràdio fins a la una. Anem recollint participació cada dia de la setmana fins dissabte i també a través del WhatsApp de la ràdio podeu anar participant al 686-054604. Grava el teu missatge de veu, felicita la Festa Major a qui tu vulguis i també entres en el sorteig. Missatges com aquest.
1: Buenos días, felicidades a la Fiesta Mayor y a todos los comercios asociados por hacerlo todo posible. Muchas felicidades.
0: Gracias, Daniela. Missatges com aquest o, per exemple, com aquest.
2: Hola, buenos días, mi nombre es Mónica y me gustaría desearle unas muy buenas fiestas a toda la gente de Pineda, a la gente que viene de fuera a disfrutarlas y especialmente a mis amigas con las que empezamos comprando la camiseta y terminamos viendo los fuegos artificiales. Molt bones festes a tothom. Una abraçada.
0: Gràcies, Mònica. Missatge de veu al 686-054604. Felicita la Festa Major qui tu vulguis o ens pots trucar també fins a la una del migdia aquí a la ràdio 937-1919. La mega panera de la Festa Major valorada en 3.000 euros que estem sortejant gràcies als regals que han cedit les botigues associades al comerç local. Podem fer aquest sorteig que, per cert, dilluns la sortegem, a 9:45 del matí, entre tots els que participeu. Va, que us volem sentir, tenim ganes de saludar-vos i que tingueu l'oportunitat de felicitar la Festa Major a qui vosaltres vulgueu. No sigueu tímids.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ja tenim a punt la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda. I aquest any és bèstia, molt bèstia. Per participar al sorteig, només cal que ens truquis al telèfon de Ràdio Pineda al 93 767 1919 o bé ens envies un missatge de veu felicitant la Festa Major al WhatsApp 686 05 4604. Felicita la Festa Major i entra al sorteig de la mega panera Festa Major de Ràdio Pineda amb la col·laboració de gent de Pineda.
2: És Festa Major.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
3: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM.
5: Energia positiva.
6: Els colors de l'estiu que et seguim pintant i fent sonar des de la ràdio aquest estiu, i ja que ens acostem a la Festa Major de Pineda, amb l'oportunitat que puguis felicitar la Festa Major a qui tu vulguis, que t'escoltin, i a més, entres en el sorteig de la mega panera de la Festa Major valorada en 3.000 euros. Fins a la una del migdia pots anar participant, trucant en directe aquí a la ràdio o a través del WhatsApp de Ràdio Pineda. Qualsevol moment del dia pots fer aquesta felicitació. T'escoltem i t'apuntem.

0: amb pell de gallina m'acomiado de tu. Hem estat junts des de les 8 del matí fins ara. Salutacions, el meu nom és
1: un
0: Olga Dieguet.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
0: Bé, ens importa molt i que hi siguis cada dia i que ens acompanyis. Gràcies. Demà molt més, a partir de les 8. Ara a la 1 arriba l'informatiu del migdia. Que vagi bé.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Aquest proper cap de setmana es farà a Pineda la Quautel Cup, que porta el millor futbol base a Pineda. Com diem, serà aquest proper cap de setmana un torneig d'alt nivell. Per tant, Pineda convertirà, serà l'epicentre del futbol. Per tant, Pineda es convertirà en l'epicentre del futbol base català, com diem, els dies 21, 22 i 23 d'agost, amb la celebració d'aquesta Copa, un torneig que reunirà alguns dels equips juvenils més importants. Per exemple, hi haurà el futbol juvenil del Barça, per tant, jugadors de la Masia. També de l'Atlètic Bilbao, de l'Aquahotel, que serà l'anfitrió, el Damm, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o també el Betis, entre d'altres. Aquest esdeveniment es farà a Can Xaubet. Durant 3 dies acollirà doncs aquesta intensa competició amb les joves promeses del futbol. Un torneig que es presenta com una oportunitat única per veure en acció alguns dels millors talents emergents. A més de l'interès esportiu, l'Aquahotel Cup també vol consolidar-se amb una cita de referència pel futbol formatiu. Hi haurà jugadors, tècnics, familiars i també aficionats. L'organització anuncia que l'entrada és gratuïta. Això permetrà a tothom gaudir dels partits i donar suport als participants. Recordem, els dies 21, 22 i 23 d'agost, entrada gratuïta a Can Xaubet. I encara parlant de futbol, també avui destaquem que el Racing Pineda obre la temporada i ho farà jugant amb un equip ucraïnès al pavelló Nino Buscató. En aquesta ocasió, el partit és justament demà dijous a 8:45. Com diem, el pavelló Nino Buscató és un amistós internacional. Aquest duel ha de servir perquè el conjunt del Maresme doncs agafi ritme de competició. El partit forma part del programa de pretemporada. Un enfrontament, com diem, que té un atractiu especial, perquè jugarà contra un equip que és un equip destacat del futbol sala ucraïnès. Participa també en competicions d'alt nivell. Pel Racing Pineda aquesta és una oportunitat única per jugar, com diem, amb un dels equips que té més nivell de l'est d'Europa. Una pinedenca resident a Granada relata a la nostra emissora com estan visquent els terratrèmols que hi ha a tota aquesta zona. Fins i tot avui hi ha hagut nous sismes. El terratrèmol registrat a la província de Granada el cap de setmana, però també que s'ha anat allargant fins i tot fins avui, doncs deixa molta angoixa entre els veïns. Entre les persones que l'han viscut en primera persona, hi ha una veïna de Pineda que viu a Granada. Ha explicat a Ràdio Pineda com va experimentar les hores de més tensió després del sisme primer, que va ser el més fort. Ha explicat que, tot i que els moviments sísmics són força habituals a la zona, aquesta vegada i amb aquesta magnitud els va generar una gran preocupació. Ho ha explicat així a Ràdio Pineda.
2: Vam viure bastanta por, vam sortir tots al carrer, a veure, és que estem acostumats aquí a que hi hagin moviments, no?, de tant en quant, però són lleus. Són lleus i previ aquest a la tarda en va haver-hi un una miqueta més important, bueno, no com el de la matinada, però arrel d'aquest, després va ser quan vam entrar a petits moviments i després va ser aquest de, que, bueno, que jo estava dormint i vam sortir corrents amb el meu home al carrer, bueno, allò tot el bloc sencer es va esquerdar els tres replans de l'edifici, un menjador d'un pis d'aquí de primer pis, i la veritat és que te fa molt de respecte, fa molt de respecte, la gent molt espantada, no volia entrar a casa.
1: Ha explicat que l'edifici on ella viu també ha patit esquerdes als replans. Un habitatge, diu, s'ha vist força afectat. Una xemeneia, per exemple, va caure damunt d'una casa i tot plegat doncs genera forta sensació d'inseguretat. La població continua notant diverses rèpliques. Fins i tot avui doncs, hi ha hagut nous terratrèmols. Ha explicat que tot plegat forma part d'un procés habitual en tota aquella zona, però, òbviament, diu que estan molt espantats.
2: La veritat és que fa molt de respecte, encara que aquí a Granada ja és conegut per aquests petits moviments sísmics que hi ha una miqueta menys, una miqueta més. En un moment la teva vida canvia, pot canviar amb res, no? I això doncs, te fa molt de respecte. I encara el dia d'avui, encara estem amb... en petits moviments, vull dir, no tant, però vull dir en petits moviments, no? Passa que tothom està alerta, tothom és la, de lo que es parla aquí, no? Perquè és com que no ha parat, però bueno, segons tenim entesos, és el residu, aquests petits, d'això que va passar, no? Bueno, ho acceptarem.
1: És el testimoni de la Nuri Rodés, que ha volgut doncs atendre la trucada de Ràdio Pineda explicant doncs aquesta experiència que viuen en pròpia pell, assegurant que estan preocupats, però que els habitants de Granada intenten recuperar la normalitat mentre segueixen pendents de l'evolució de tota l'activitat sísmica. I l'Ajuntament de Malgrat de Mar licita les obres per solucionar el tram 0 de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora. El pressupost és de gairebé 3 milions d'euros. Es vol perllongar tota aquella zona. Es preveu la separació total d'usos. Per tant, l'actual pas sota la via quedarà doncs, només per per nous usos. Per exemple, es farà un nou pas interior per vianants, bicicletes i també per a vehicles d'emergència. Un nou túnel que tindrà una alçada de 2,70. Això garantirà, doncs, per exemple, el pas de les ambulàncies. La inversió es finançarà amb l'Agència Catalana de l'Aigua i també l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Una obra que està pendent des de fa més de 20 anys. Es considera que és essencial per a la seguretat dels malgratencs i visitants. I la Diputació de Barcelona injectarà més de 100.000 euros per reformes d'equipaments culturals de Calella. La major part de la subvenció va cap al futur centre cívic del mercat municipal, però també s'aporten diners per la sala Mozart o per la insonorització d'espais de la biblioteca. En total, com diem, aquests 100.000 euros que donarà la Diputació a l'Ajuntament de Calella. I també destaquem que el treball i la fase doncs, per fer la nova N2 a Mataró ja preveu menys cotxes i més espai per les bicis. El Departament de Territori licita les obres de pacificació de la N2 a Mataró. Començaran a l'hivern, duraran un any i mig i suposen una primera fase d'aquest gran projecte per transformar la mobilitat a la comarca del Maresme. Recordem que hi haurà tres trams ben diferents. Ara les obres comencen a Mataró, s'allargaran també al sud de la comarca i han d'arribar també a la N2. Recordem, és un projecte molt gran per pacificar la N2, un projecte que inclou doncs, una llargada de 40 quilòmetres. I la comparsa La Tribala celebra 40 anys d'història amb una exposició a Can Comas, una exposició que podreu visitar ja a partir d'aquest dissabte a l'espai de l'aparador del pati de Can Comas. La mostra repassa 4 dècades d'història d'aquesta entitat, una de les més emblemàtiques del Carnaval. Amb el lema 40 anys de comparsa La Tribala, la Laia, que és membre d'aquesta comparsa, ha explicat que es podrà veure un recorregut pels moments més destacats, amb fotografies, vestuari, records o també molt de material.
3: En aquesta exposició podreu veure la comparsa des dels inicis, des de les primeres disfresses fins a les últimes. Veureu les més emblemàtiques, les que potser no ens hi càpiguen per espai també estaran en format fotografia. Potser també hi haurà alguna sorpresa, making of, collage de fotografies, una mica de tot. Així que us convidem a tots a venir-la a veure durant aquesta festa major i a celebrar aquests 40 anys amb nosaltres.
1: Doncs ja es podrà veure des d'aquest dissabte, s'inaugura aquesta interessant exposició de La Tribala, però com diem, doncs, s'allargarà durant tota la festa major. També Ràdio Pineda, lògicament, doncs, hi serà per l'estrena. Per cert que Pineda viurà una nit plena d'energia, ritme i grans èxits musicals el 27 d'agost, coincidint amb els actes de la festa major. Arriba el tribut a Tina Turner amb la banda Simple the Best. Es farà a les 11 de la nit a la plaça Espanya. Hem parlat amb la cantant d'aquesta banda, ha destacat la posada en escena d'aquest concert homenatge a Tina Turner.
4: Nosaltres tenim moltes ganes també perquè cada concert és com una explosió d'emocions, de molta energia, de transmetre missatges, de fer uns hits molt potents i la veritat que és com un regal. Aquest és, ja, haig de dir que és molt cansat, és molt esgotador fer de Tina Turner, però al mateix temps és un regal, perquè el que es crea, no? El que es crea amb la gent, perquè hi ha molta gent que està molt embogida amb Tina Turner, i amb raó, la veritat, és molt fort, molt fort. L'emoció és molt forta.
1: una oportunitat única de veure aquest tribut a Pineda. Per tant, recordeu, serà el dia 27 d'agost, el tribut a una de les més grans de la història de la música, Tina Turner. Ha parlat de la força escènica, de la capacitat per transportar el públic als grans espectacles que, recordem-ho, van convertir a Tina Turner en una llegenda de la música internacional.
4: El nostre espectacle se'n va com al principi d'ella, els temes més vintage i més 60, i després passa doncs, pels 70, després pels 80 i fins i tot els 90, i fa un recorregut de tot el seu, de tota la seva història, de vida, i hi ha coreografies, hi ha llums, hi ha visuals. És com ficar-te una mica dintre del seu món, però l'energia se sent i el feedback que estem tenint és molt, molt, molt bo. Ens ho passem molt bé i crec que com que nosaltres ens ho passem molt bé, la gent també.
1: Doncs ja ho sabeu, Simple the Best, el primer gran concert de la Festa Major de Pineda, el dia 27, us en parlarem també aquests dies a la nostra emissora. Per cert que la tirada a l'art i la subhasta de peix a l'antiga també reivindicarà la Real Marina i Marinera de Pineda per la Festa Major. Tornarà, com sabeu, aquestes dues activitats, en aquest cas serà el dia 29 al matí a la zona de la platja dels pescadors, a la zona de les barques. Hi haurà d'una banda la tirada a l'art i de l'altra banda doncs, la subhasta de peix a l'antiga. De tot això us en parlem també a radiopineda.cat i també ho farem als nostres butlletins informatius. No deixem de parlar d'aigua perquè arribaran també per la Festa Major una novetat. Els batejos subaquàtics que s'estrenen per la Festa Major de Pineda amb una activitat gratuïta a Can Chauvet. Ho ha explicat en Joaquim Vilà, que és membre de Mosaic Sub de Catalunya, que ha explicat que és un primer contacte amb el món subaquàtic.
5: Bueno, doncs aquest Mosaic Club de Catalunya el porta el meu fill, que és bussejador, submarinista de fa molts anys, fa 35 anys que és monitor també, monitor de monitors, o sigui, professor de professors. Per tant, màxima seguretat en el que farem i el que estem fent. Pot anar a tothom, està obert a tothom. Se li posa un jaquet, lògicament el regulador, i llavors el nen que faci el bateig se submergirà dintre de la piscina, podrà respirar dintre de la piscina i fer coses dintre de la piscina.
1: És una de les novetats doncs, més curioses d'aquesta Festa Major. No us ho perdeu, l'activitat té una hora de durada, hi ha diverses franges horàries. Trobareu la forma de poder-vos inscriure a radiopineda.cat. Recordeu, cal fer inscripció prèvia per fer aquesta activitat. I encara parlem de la Festa Major de Pineda perquè la celebració dels 40 anys dels Gegants de Pineda han rebut una aportació artística de gran valor de la mà del prestigiós pintor Josep Perpinyà. Ha fet tota una col·lecció commemorativa dedicada als Gegants de Pineda. Un doble homenatge que combina la sensibilitat artística però també una llarga vinculació que té l'artista amb Pineda. I els geganters de Pineda han fet públiques dues d'aquestes imatges. Són dues imatges que serveixen, doncs, ja per la història de l'obra pictòrica que té Pineda. La primera obra mostra el rostre de les gegants en un primer pla que té una gran força expressiva. A més, té un intens color vermell que ressalta les figures. Per tant, es veu aquesta làmina, aquest dibuix, aquesta pintura, feta només amb ratlles de línia recta, que aconsegueixen crear doncs, el rostre dels gegants. Sens dubte, una gran obra que ja podeu observar a radiopineda.cat. I la segona obra és una escena plenament integrada a la Festa Major de Pineda. Es veuen els gegants de Pineda compartint protagonisme amb els infants i les famílies. Són obres de gran bellesa. Com diem, la colla de geganters i grallers de Pineda han assegurat doncs que és un autèntic regal justament haver rebut aquestes obres de Josep Perpinyà. Han assegurat també que la generositat, la complicitat i la qualitat artística d'aquest treball contribueixen a engrandir la celebració dels 40 anys dels Gegants de Pineda. La colla considera aquestes dues litografies com un magnífic regal pels 40 anys dels Gegants pinedencs. Uns dibuixos, per cert, que podeu descobrir també al nostre web. Que lògicament es tracta doncs, d'una edició limitada. I ara ens interessem per la previsió del temps. Estem molt atents al que pugui passar les properes hores. Avui, novament, molta, molta calor. Volem saber si això té data de caducitat. Li preguntem al nostre home del temps, Jordi Pérez, quin temps farà?
6: Molta calor avui, arriba al pic màxim, molts valors, 36, 38, 39, poden caure en zones interiors, i aquí a la costa, doncs mirin, entre els 30, 31, 32 graus és les màximes que assolirem, amb vents en conjunt fluixos, una mica de migjorn, a l'alè que bufi, doncs serà vent de sud, sud-oest, que afectarà doncs, tot el litoral català, un vent molt humit, farà que l'aixafogó doncs, torni a superar els 40 graus doncs, a gran part de la jornada en moltes zones costaneres. Bé, de cara a demà dijous, començarem el dia amb sol, alguns núvols prims, i serà doncs, de mig matí, migdia, que les nuvolades es desenvoluparan, sobretot a partir del migdia i la tarda, tot el que és la vessant mediterrània peninsular, i començarà a sorgir ruixats i tempestes, que bé, podríem tenir una primera ronda d'inestabilitat que arribaria doncs, a la tarda, avançada a la tarda, al vespre. Això, evidentment, aquesta previsió que els estem fent d'inestabilitat, demà al matí, podem concretar una mica més. Això no, aquestes previsions no són gens fàcils. Però vaja, posteriorment podríem tenir una pausa de cara al vespre, a la nit, aproximadament, perquè de matinada podríem tenir una segona ronda d'inestabilitat amb nova ronda de formació de nuvolades, sobretot cap al Mar Balear, a dintre mar. Això és el que pot passar la matinada de divendres, en què es podria formar algunes tempestes entre les Balears i costa catalana, i podríem fregar zones de la costa catalana, especialment zones litorals i prelitorals. Evidentment, aquesta previsió doncs, també demà s'ha d'anar concretant. Bé, demà entrarà mar de fons, tindrà més força aquest vent del sud que no aquesta mica de brisa de llevant xaloc que ens pugui bufar. Per tant, demà les onades podrien passar del metre d'alçada i seria bàsicament en forma de mar de fons, malgrat que en superfície tinguem aquesta brisa de l'est-sud-est. Divendres, temps en conjunt variable, tindríem la primera part es podia aguantar, la part del divendres, amb una baixada de temperatures, es notarà més cap a zones interiors. Aquí també ho notarem, potser baixen 1, 2, 3 graus, les màximes, i a la tarda, doncs, de nou, doncs, el divendres, doncs, alguns ruixats o tempestes, preferentment zones interiors. Ja, al principi, no les pronostiquem divendres en zones de costa, quedaríem restringides en zones interiors.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les dues. Notícies.
1: Una pinerenca que resideix a Granada ha parlat amb Ràdio Pineda i ha parlat de la por viscuda durant els terratrèmols. Ha explicat que van sortir tots al carrer. Uns terratrèmols registrats de tot Granada que han passat aquest cap de setmana, però també ahir, que han deixat moments de molta angoixa entre la població. Ràdio Pineda ha parlat justament amb aquesta veïna. Ha explicat que van viure-ho amb molta por. Segons el seu testimoni, el sisme més fort els va sorprendre de matinada mentre dormien. Això va provocar també molta angoixa entre els veïns. Ha dit també que han notat molts de moviments aquests darrers dies. Aquesta pinedenca reconeix que l'experiència li ha fet prendre consciència de la força que té la natura. Pineda es convertirà en l'epicentre del futbol base català aquests propers dies amb la celebració de l'Aqua Hotel Cap Pineda, un torneig que reunirà alguns dels equips juvenils més destacats. I atenció, perquè s'ha confirmat també que hi participarà la Masia del Barça, però també el juvenil de l'Atlètic de Bilbao, l'Aqua Hotel, el DAM, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o el Real Betis, entre d'altres. Durant tres dies, Can Xubet acollirà aquesta intensa competició amb les joves promeses del futbol. Recordem, l'entrada és gratuïta els dies 21, 22 i 23 d'agost a Can Xubet. Mentrestant, el Racing Pineda també obre la pretemporada davant d'un equip ucraïnès al pavelló Nino Buscató. El partit és aquest dijous, com diem, a 8:45 del vespre. L'Ajuntament de Malgrat de Mar licita les obres per solucionar el tram 0 de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora. Es preveu la separació d'usos, també un nou pas inferior destinat al trànsit de vianants, bicicletes, però també als vehicles d'emergència. Mentrestant, la Diputació de Barcelona injectarà més de 100.000 euros en reformes d'equipaments culturals a Calella. Tot plegat se'n va cap al mercat municipal, però també es faran obres de millora a la Sala Mozart i també la insonorització d'espais de la biblioteca. Menys cotxes i més espai per les bicicletes. Es defineixen les obres de pacificació de la N2 a Mataró. Els treballs ja començaran aquest hivern, duraran un any i mig i suposen ja la primera fase d'un gran projecte que vol transformar la mobilitat a tota la comarca del Maresme. Aquests dies us parlem dels actes de la Festa Major de Pineda, us els anem desvetllant i us recordem que Pineda encendrà la Festa Major amb un tribut a Tina Turner. Per tant, una nit plena d'energia, ritme, grans èxits musicals amb aquesta actuació de tribut, com diem, a Tina Turner i totes les seves grans cançons. La cantant d'aquest grup, Susana Avellán, ha parlat en Ràdio Pineda de la posada en escena. Ha dit també que posaran en escena allò que va fer Tina Turner, una llegenda de la música internacional, un dels grans espectacles de la història de la música. Recordem, aquest tribut es farà justament per estrenar la Festa Major el 27 d'agost. I la Festa Major de Pineda, recordem que també té en compte la tirada a l'art o la subhasta de peix a l'antiga. Reivindicaran les arrels marineres de Pineda per la Festa Major. Avui ho expliquem també a Ràdio Pineda. I també us parlem que la Festa Major de Pineda té aquest any una novetat. Incorpora una activitat per a la família, els batejos subaquàtics. L'activitat es farà a Can Xubet i estarà dirigida per un equip encapçalat per persones competents en aquesta matèria. Val a dir que els assistents podran conèixer de prop l'equipament del submarinisme i fer un bateig sota l'aigua. I la celebració dels 40 anys dels gegants de Pineda han rebut una aportació artística de gran valor de la mà del prestigiós pintor Josep Perpinyà. Ha fet una col·lecció commemorativa dedicada als gegants pinedencs, un doble homenatge que combina sensibilitat artística i estimació també pel patrimoni. En aquesta ocasió, els geganters de Pineda han fet públiques algunes d'aquestes làmines d'aquesta col·lecció que ha fet Josep Perpinyà dels dibuixos dels gegants de Pineda. La colla ha destacat que són dibuixos d'una gran bellesa, fetes íntegrament en línies molt fines. L'artista ha aconseguit crear els dos rostres partint d'un full en blanc, fent només línies rectes. Avui els podeu conèixer a radiopineda.cat. I I atenció, hem tornat a tenir una nit molt càlida, però aquí s'acosten canvis. Avui encara molta calor, amb alguns canvis ja a la vista, demà també calor i xafogó, però els canvis estan, com diem, a les portes. Divendres, dissabte, diumenge, tempestes que afectaran tot Catalunya, també a la costa.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 3. Notícies.
1: Una pinerenca que resideix a Granada ha parlat amb Ràdio Pineda i ha parlat de la por viscuda durant els terratrèmols. Ha explicat que van sortir tots al carrer. Uns terratrèmols registrats de tot Granada que han passat aquest cap de setmana, però també ahir, que han deixat moments de molta angoixa entre la població. Ràdio Pineda ha parlat justament amb aquesta veïna. Ha explicat que van viure-ho amb molta por. Segons el seu testimoni, el sisme més fort els va sorprendre de matinada mentre dormien. Això va provocar també molta angoixa entre els veïns. Ha dit també que han notat molts de moviments aquests darrers dies. Aquesta pinedenca reconeix que l'experiència li ha fet prendre consciència de la força que té la natura. Pineda es convertirà en l'epicentre del futbol base català aquests propers dies amb la celebració de l'Aqua Hotel Cap Pineda, un torneig que reunirà alguns dels equips juvenils més destacats. I atenció, perquè s'ha confirmat també que hi participarà la Masia del Barça, però també el juvenil de l'Atlètic de Bilbao, l'Aqua Hotel, el DAM, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o el Real Betis, entre d'altres. Durant 3 dies, Can Xubet acollirà aquesta intensa competició amb les joves promeses del futbol. Recordem, l'entrada és gratuïta els dies 21, 22 i 23 d'agost a Can Xubet. Mentrestant, el Racing Pineda també obre la pretemporada davant d'un equip ucraïnès al pavelló Nino Buscató. El partit és aquest dijous, com diem, a 8:45 del vespre. L'Ajuntament de Malgrat de Mar licita les obres per solucionar el tram 0 de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora. Es preveu la separació d'usos, també un nou pas inferior destinat al trànsit de vianants, bicicletes, però també als vehicles d'emergència. Mentrestant, la Diputació de Barcelona injectarà més de 100.000 euros en reformes d'equipaments culturals a Calella. Tot plegat se'n va cap al mercat municipal, però també es faran obres de millora a la Sala Mozart i també la insonorització d'espais de la biblioteca. Menys cotxes i més espai per les bicicletes. Es defineixen les obres de pacificació de la N2 a Mataró. Els treballs ja començaran aquest hivern, duraran un any i mig i suposen ja la primera fase d'un gran projecte que vol transformar la mobilitat a tota la comarca del Maresme. Aquests dies us parlem dels actes de la Festa Major de Pineda, us els anem desvetllant i us recordem que Pineda encendrà la Festa Major amb un tribut a Tina Turner. Per tant, una nit plena d'energia, ritme, grans èxits musicals amb aquesta actuació de tribut, com diem, a Tina Turner i totes les seves grans cançons. La cantant d'aquest grup, Susana Avellán, ha parlat en Ràdio Pineda de la posada en escena. Ha dit també que posaran en escena allò que va fer Tina Turner, una llegenda de la música internacional, un dels grans espectacles de la història de la música. Recordem, aquest tribut es farà justament per estrenar la Festa Major el 27 d'agost. I la Festa Major de Pineda, recordem que també té en compte la tirada a l'art o la subhasta de peix a l'antiga. Reivindicaran les arrels marineres de Pineda per la Festa Major. Avui ho expliquem també a Ràdio Pineda. I també us parlem que la Festa Major de Pineda té aquest any una novetat. Incorpora una activitat per a la família, els batejos subaquàtics. L'activitat es farà a Can Xubet i estarà dirigida per un equip encapçalat per persones competents en aquesta matèria. Val a dir que els assistents podran conèixer de prop l'equipament del submarinisme i fer un bateig sota l'aigua. I la celebració dels 40 anys dels gegants de Pineda han rebut una aportació artística de gran valor de la mà del prestigiós pintor Josep Perpinyà. Ha fet una col·lecció commemorativa dedicada als gegants pinedencs, un doble homenatge que combina sensibilitat artística i estimació també pel patrimoni. En aquesta ocasió, els geganters de Pineda han fet públiques algunes d'aquestes làmines d'aquesta col·lecció que ha fet Josep Perpinyà dels dibuixos dels gegants de Pineda. La colla ha destacat que són dibuixos d'una gran bellesa, fetes íntegrament en línies molt fines. L'artista ha aconseguit crear els dos rostres partint d'un full en blanc, fent només línies rectes. Avui els podeu conèixer a radiopineda.cat. I atenció, hem tornat a tenir una nit molt càlida, però aquí s'acosten canvis. Avui encara molta calor, amb alguns canvis ja a la vista, demà també calor i xafogor, però els canvis estan, com diem, a les portes. Divendres, dissabte, diumenge, tempestes que afectaran tot Catalunya, també la costa.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Són les 4. Notícies.
1: Una pinedenca que resideix a Granada ha parlat amb Ràdio Pineda i ha parlat de la por viscuda durant els terratrèmols. Ha explicat que van sortir tots al carrer. Uns terratrèmols registrats a tot Granada que han passat aquest cap de setmana, però també ahir, que han deixat moments de molta angoixa entre la població. Ràdio Pineda ha parlat justament amb aquesta veïna. Ha explicat que van viure-ho amb molta por. Segons el seu testimoni, el sisme més fort els va sorprendre de matinada mentre dormien. Això va provocar també molta angoixa entre els veïns. Ha dit també que han notat molts de moviments aquests darrers dies. Aquesta pinedenca reconeix que l'experiència li ha fet prendre consciència de la força que té la natura. Pineda es convertirà en l'epicentre del futbol base català aquests propers dies amb la celebració de l'Aqua Hotel Cap Pineda, un torneig que reunirà alguns dels equips juvenils més destacats. I atenció, perquè s'ha confirmat també que hi participarà la Masia del Barça, però també el juvenil de l'Atlètic de Bilbao, l'Aqua Hotel, el DAM, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o el Real Betis, entre d'altres. Durant 3 dies, Can Xobet acollirà aquesta intensa competició amb les joves promeses del futbol. Recordem, l'entrada és gratuïta els dies 21, 22 i 23 d'agost a Can Xobet. Mentrestant, el Racing Pineda també obre la pretemporada davant d'un equip ucraïnès al pavelló Nino Buscató. El partit és aquest dijous, com diem, a 8:45 del vespre. L'Ajuntament de Malgrat de Mar licita les obres per solucionar el tram 0 de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora. Es preveu la separació d'usos, també un nou pas inferior destinat al trànsit de vianants, bicicletes, però també als vehicles d'emergència. Mentrestant, la Diputació de Barcelona injectarà més de 100.000 euros en reformes d'equipaments culturals a Calella. Tot plegat se'n va cap al mercat municipal, però també es faran obres de millora a la Sala Mozart i també la insonorització d'espais de la biblioteca. Menys cotxes i més espai per les bicicletes. Es defineixen les obres de pacificació de la N2 a Mataró. Els treballs ja començaran aquest hivern, duraran un any i mig i suposen ja la primera fase d'un gran projecte que vol transformar la mobilitat a tota la comarca del Maresme. Aquests dies us parlem dels actes de la Festa Major de Pineda, us els anem desvetllant i us recordem que Pineda encendrà la Festa Major amb un tribut a Tina Turner. Per tant, una nit plena d'energia, ritme, grans èxits musicals amb aquesta actuació de tribut, com diem, a Tina Turner i totes les seves grans cançons. La cantant d'aquest grup, Susana Avellán, ha parlat en Ràdio Pineda de la posada en escena. Ha dit també que posaran en escena allò que va fer Tina Turner, una llegenda de la música internacional, un dels grans espectacles de la història de la música. Recordem, aquest tribut es farà justament per estrenar la Festa Major el 27 d'agost. I la Festa Major de Pineda, recordem que també té en compte la tirada a l'art o la subhasta de peix a l'antiga. Reivindicaran les arrels marineres de Pineda per la Festa Major. Avui ho expliquem també a Ràdio Pineda. I també us parlem que la Festa Major de Pineda té aquest any una novetat. Incorpora una activitat per a la família, els batejos subaquàtics. L'activitat es farà a Can Xobet i estarà dirigida per un equip encapçalat per persones competents en aquesta matèria. Val a dir que els assistents podran conèixer de prop l'equipament del submarinisme i fer un bateig sota l'aigua. I la celebració dels 40 anys dels gegants de Pineda han rebut una aportació artística de gran valor de la mà del prestigiós pintor Josep Perpinyà. Ha fet una col·lecció commemorativa dedicada als gegants pinedencs, un doble homenatge que combina sensibilitat artística i estimació també pel patrimoni. En aquesta ocasió, els geganters de Pineda han fet públiques algunes d'aquestes làmines d'aquesta col·lecció que ha fet Josep Perpinyà dels dibuixos dels gegants de Pineda. La colla ha destacat que són dibuixos d'una gran bellesa, fetes íntegrament amb línies molt fines. L'artista ha aconseguit crear els dos rostres partint d'un full en blanc, fent només línies rectes. Avui els podeu conèixer a radiopineda.cat. I atenció, hem tornat a tenir una nit molt càlida, però aquí s'acosten canvis. Avui encara molta calor, amb alguns canvis ja a la vista, demà també calor i xafogó, però els canvis estan, com diem, a les portes. Divendres, dissabte, diumenge, tempestes que afectaran tot Catalunya, també a la costa.

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
3: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 5. Notícies.
1: Una pinerenca que resideix a Granada ha parlat amb Ràdio Pineda i ha parlat de la por viscuda durant els terratrèmols. Ha explicat que van sortir tots al carrer. Uns terratrèmols registrats de tot Granada que han passat aquest cap de setmana, però també ahir, que han deixat moments de molta angoixa entre la població. Ràdio Pineda ha parlat justament amb aquesta veïna. Ha explicat que van viure-ho amb molta por. Segons el seu testimoni, el sisme més fort els va sorprendre de matinada mentre dormien. Això va provocar també molta angoixa entre els veïns. Ha dit també que han notat molts de moviments aquests darrers dies. Aquesta pinedenca reconeix que l'experiència li ha fet prendre consciència de la força que té la natura. Pineda es convertirà en l'epicentre del futbol base català aquests propers dies amb la celebració de l'Aqua Hotel Cap Pineda, un torneig que reunirà alguns dels equips juvenils més destacats. I atenció, perquè s'ha confirmat també que hi participarà la Masia del Barça, però també el juvenil de l'Atlètic de Bilbao, l'Aqua Hotel, el DAM, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o el Real Betis, entre d'altres. Durant tres dies, Can Xovet acollirà aquesta intensa competició amb les joves promeses del futbol. Recordem, l'entrada és gratuïta els dies 21, 22 i 23 d'agost a Can Xovet. Mentrestant, el Racing Pineda també obre la pretemporada davant d'un equip ucraïnès al pavelló Nino Buscató. El partit és aquest dijous, com diem, a 8:45 del vespre. L'Ajuntament de Malgrat de Mar licita les obres per solucionar el tram 0 de la riera a tocar de la plaça de l'Àncora. Es preveu la separació d'usos, també un nou pas inferior destinat al trànsit de vianants, bicicletes, però també als vehicles d'emergència. Mentrestant, la Diputació de Barcelona injectarà més de 100.000 euros en reformes d'equipaments culturals a Calella. Tot plegat se'n va cap al mercat municipal, però també es faran obres de millora a la Sala Mozart i també la insonorització d'espais de la biblioteca. Menys cotxes i més espai per les bicicletes. Es defineixen les obres de pacificació de la N2 a Mataró. Els treballs ja començaran aquest hivern, duraran un any i mig i suposen ja la primera fase d'un gran projecte que vol transformar la mobilitat a tota la comarca del Maresme. Aquests dies us parlem dels actes de la Festa Major de Pineda, us els anem desvetllant i us recordem que Pineda encendrà la Festa Major amb un tribut a Tina Turner. Per tant, una nit plena d'energia, ritme, grans èxits musicals amb aquesta actuació de tribut, com diem, a Tina Turner i totes les seves grans cançons. La cantant d'aquest grup, Susana Avellán, ha parlat en Ràdio Pineda de la posada en escena. Ha dit també que posaran en escena allò que va fer Tina Turner, una llegenda de la música internacional, un dels grans espectacles de la història de la música. Recordem, aquest tribut es farà justament per estrenar la Festa Major el 27 d'agost. I la Festa Major de Pineda, recordem que també té en compte la tirada a l'art o la subhasta de peix a l'antiga. Reivindicaran les arrels marineres de Pineda per la Festa Major. Avui ho expliquem també a Ràdio Pineda. I també us parlem que la Festa Major de Pineda té aquest any una novetat. Incorpora una activitat per a la família, els batejos subaquàtics. L'activitat es farà a Can Xovet i estarà dirigida per un equip encapçalat per persones competents en aquesta matèria. Val a dir que els assistents podran conèixer de prop l'equipament del submarinisme i fer un bateig sota l'aigua. I la celebració dels 40 anys dels gegants de Pineda han rebut una aportació artística de gran valor de la mà del prestigiós pintor Josep Perpinyà. Ha fet una col·lecció commemorativa dedicada als gegants pinedencs, un doble homenatge que combina sensibilitat artística i estimació també pel patrimoni. En aquesta ocasió, els geganters de Pineda han fet públiques algunes d'aquestes làmines d'aquesta col·lecció que ha fet Josep Perpinyà dels dibuixos dels gegants de Pineda. La colla ha destacat que són dibuixos d'una gran bellesa, fetes íntegrament en línies molt fines. L'artista ha aconseguit crear els dos rostres partint d'un full en blanc, fent només línies rectes. Avui els podeu conèixer a radiopineda.cat. I atenció, hem tornat a tenir una nit molt càlida, però aquí s'acosten canvis. Avui encara molta calor, amb alguns canvis ja a la vista, demà també calor i xafogó, però els canvis estan, com diem, a les portes. Divendres, dissabte, diumenge, tempestes que afectaran tot Catalunya, també a la costa.

0: estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu. Dental.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Aquest proper cap de setmana es farà a Pineda la Quautel Cup, que porta el millor futbol base a Pineda. Com diem, serà aquest proper cap de setmana un torneig d'alt nivell. Per tant, Pineda convertirà serà l'epicentre del futbol. Per tant, Pineda es convertirà en l'epicentre del futbol base català, com diem, els dies 21, 22 i 23 d'agost, amb la celebració d'aquesta Copa, un torneig que reunirà alguns dels equips juvenils més importants. Per exemple, hi haurà el futbol juvenil del Barça, per tant, jugadors de la Masia. També de l'Atlètic Bilbao, de la Quautel, que serà l'anfitrió, el Damm, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o també el Betis, entre d'altres. Aquest esdeveniment es farà a Can Xaubet. Durant 3 dies acollirà doncs aquesta intensa competició amb les joves promeses del futbol. Un torneig que es presenta com una oportunitat única per veure en acció alguns dels millors talents emergents. A més de l'interès esportiu, la Quautel Cup també vol consolidar-se amb una cita de referència pel futbol formatiu. Hi haurà jugadors, tècnics, familiars i també aficionats. L'organització anuncia que l'entrada és gratuïta. Això permetrà a tothom gaudir dels partits i donar suport als participants. Recordem, els dies 21, 22 i 23 d'agost, entrada gratuïta a Can Xaubet. I encara parlant de futbol, també avui destaquem que el Racing Pineda obre la temporada i ho farà jugant amb un equip ucraïnès al pavelló Nino Buscató. En aquesta ocasió, el partit és justament demà dijous a 8:45. Com diem, el pavelló Nino Buscató és un amistós internacional. Aquest duel ha de servir perquè el conjunt del Maresme doncs agafi ritme de competició. El partit forma part del programa de pretemporada. Un enfrontament, com diem, que té un atractiu especial, perquè jugarà contra un equip que és un equip destacat del futbol sala ucraïnès. Participa també en competicions d'alt nivell. Pel Racing Pineda aquesta és una oportunitat única per jugar, com diem, amb un dels equips que té més nivell de l'est d'Europa. Una pinedenca resident a Granada relata a la nostra emissora com estan visquent els terratrèmols que hi ha a tota aquesta zona. Fins i tot avui hi ha hagut nous sismes. El terratrèmol registrat a la província de Granada el cap de setmana, però també que s'ha anat allargant fins i tot fins avui, doncs deixa molta angoixa entre els veïns. Entre les persones que l'han viscut en primera persona, hi ha una veïna de Pineda que viu a Granada. Ha explicat a Ràdio Pineda com va experimentar les hores de més tensió després del sisme primer, que va ser el més fort. Ha explicat que, tot i que els moviments sísmics són força habituals a la zona, aquesta vegada i amb aquesta magnitud els va generar una gran preocupació. Ho ha explicat així a Ràdio Pineda.
2: Vam viure bastanta por, vam sortir tots al carrer, a veure, és que estem acostumats aquí a que hi hagin moviments, no?, de tant en quant, però són lleus. Són lleus i previ aquest, a la tarda, en va haver-hi un una miqueta més important, bueno, no com el de la matinada, però arrel d'aquest, després va ser quan vam entrar a petits moviments i després va ser aquest de, que, bueno, que jo estava dormint i vam sortir corrents amb el meu home al carrer, bueno, allò tot el bloc sencer es va esquerdar els tres replans de l'edifici, un menjador d'un pis d'aquí de primer pis, i la veritat és que te fa molt de respecte, fa molt de respecte, la gent molt espantada, no volia entrar a casa.
1: Ha explicat que l'edifici on ella viu també ha patit esquerdes als replans. Un habitatge, diu, s'ha vist força afectat. Una xemeneia, per exemple, va caure damunt d'una casa i tot plegat doncs genera forta sensació d'inseguretat. La població continua notant diverses rèpliques. Fins i tot avui doncs, hi ha hagut nous terratrèmols. Ha explicat que tot plegat forma part d'un procés habitual en tota aquella zona, però, òbviament, diu que estan molt espantats.
2: La veritat és que fa molt de respecte, encara que aquí a Granada ja és conegut per aquests petits moviments sísmics que hi ha una miqueta menys, una miqueta més. En un moment la teva vida canvia, pot canviar en res, no? I això doncs, te fa molt de respecte. I encara el dia d'avui, encara estem amb... en petits moviments, vull dir, no tant, però vull dir en petits moviments, no? Passa que tothom està alerta, tothom és de lo que es parla aquí, no? Perquè és com que no ha parat, però bueno, segons tenim entesos, és el residu, aquests petits, d'això que va passar, no? Bueno, ho acceptarem.
1: És el testimoni de la Nuri Rodés, que ha volgut doncs atendre la trucada de Ràdio Pineda explicant doncs aquesta experiència que viuen en pròpia pell, assegurant que estan preocupats, però que els habitants de Granada intenten recuperar la normalitat mentre segueixen pendents de l'evolució de tota l'activitat sísmica. I l'Ajuntament de Malgrat de Mar licita les obres per solucionar el tram 0 de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora. El pressupost és de gairebé 3 milions d'euros. Es vol perllongar tota aquella zona. Es preveu la separació total d'usos. Per tant, l'actual pas sota la via quedarà doncs, només per per nous usos. Per exemple, es farà un nou pas interior per vianants, bicicletes i també per a vehicles d'emergència. Un nou túnel que tindrà una alçada de 2,70. Això garantirà, doncs, per exemple, el pas de les ambulàncies. La inversió es finançarà amb l'Agència Catalana de l'Aigua i també l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Una obra que està pendent des de fa més de 20 anys. Es considera que és essencial per a la seguretat dels malgratencs i visitants. I la Diputació de Barcelona injectarà més de 100.000 euros per reformes d'equipaments culturals de Calella. La major part de la subvenció va cap al futur centre cívic del mercat municipal, però també s'aporten diners per la sala Mozart o per la insonorització d'espais de la biblioteca. En total, com diem, aquests 100.000 euros que donarà la Diputació a l'Ajuntament de Calella. I també destaquem que el treball i la fase doncs, per fer la nova N2 a Mataró ja preveu menys cotxes i més espai per les bicis. El Departament de Territori licita les obres de pacificació de la N2 a Mataró. Començaran a l'hivern, duraran un any i mig i suposen una primera fase d'aquest gran projecte per transformar la mobilitat a la comarca del Maresme. Recordem que hi haurà tres trams ben diferents. Ara les obres comencen a Mataró, s'allargaran també al sud de la comarca i han d'arribar també a la N2. Recordem, és un projecte molt gran per pacificar la N2, un projecte que inclou doncs, una llargada de 40 quilòmetres. I la comparsa La Tribala celebra 40 anys d'història amb una exposició a Can Comas, una exposició que podreu visitar ja a partir d'aquest dissabte a l'espai de l'aparador del pati de Can Comas. La mostra repassa 4 dècades d'història d'aquesta entitat, una de les més emblemàtiques del Carnaval. Amb el lema 40 anys de comparsa La Tribala, la Laia, que és membre d'aquesta comparsa, ha explicat que es podrà veure un recorregut pels moments més destacats, amb fotografies, vestuari, records o també molt de material.
3: En aquesta exposició podreu veure la comparsa des dels inicis, des de les primeres disfresses fins a les últimes. Veureu les més emblemàtiques, les que potser no ens hi càpiguen per espai també estaran en format fotografia. Potser també hi haurà alguna sorpresa, making of, collage de fotografies, una mica de tot. Així que us convidem a tots a venir-la a veure durant aquesta festa major i a celebrar aquests 40 anys amb nosaltres.
1: Doncs ja es podrà veure des d'aquest dissabte, s'inaugura aquesta interessant exposició de La Tribala, però com diem, doncs, s'allargarà durant tota la festa major. També Ràdio Pineda, lògicament, doncs, hi serà per l'estrena. Per cert que Pineda viurà una nit plena d'energia, ritme i grans èxits musicals el 27 d'agost, coincidint amb els actes de la festa major. Arriba el tribut a Tina Turner amb la banda Simple the Best. Es farà a les 11 de la nit a la plaça Espanya. Hem parlat amb la cantant d'aquesta banda, ha destacat la posada en escena d'aquest concert homenatge a Tina Turner.
4: Nosaltres tenim moltes ganes també perquè cada concert és com una explosió d'emocions, de molta energia, de transmetre missatges, de fer uns hits molt potents i la veritat que és com un regal. Aquest és, ja, haig de dir que és molt cansat, és molt esgotador fer de Tina Turner, però al mateix temps és un regal perquè el que es crea, no? El que es crea amb la gent, perquè hi ha molta gent que està molt embogida amb Tina Turner i amb raó, la veritat, és molt fort, molt fort. L'emoció és molt forta.
1: una oportunitat única de veure aquest tribut a Pineda. Per tant, recordeu, serà el dia 27 d'agost, el tribut a una de les més grans de la història de la música, Tina Turner. Ha parlat de la força escènica, de la capacitat per transportar el públic als grans espectacles que, recordem-ho, van convertir a Tina Turner en una llegenda de la música internacional.
4: El nostre espectacle se'n va com al principi d'ella, els temes més vintage i més 60, i després passa doncs, pels 70, després pels 80 i fins a tot els 90, i fa un recorregut de tot el seu, de tota la seva història de vida, i hi ha coreografies, hi ha llums, hi ha visuals. És com ficar-te una mica dintre del seu món, però l'energia se sent i el feedback que estem tenint és molt, molt, molt bo. Ens ho passem molt bé i crec que com que nosaltres ens ho passem molt bé, la gent també.
1: Doncs ja ho sabeu, Simple the Best, el primer gran concert de la Festa Major de Pineda, el dia 27, us en parlarem també aquests dies a la nostra emissora. Per cert que la tirada a l'art i la subhasta de peix a l'antiga també reivindicarà la Real Marina i Marinera de Pineda per la Festa Major. Tornarà, com sabeu, aquestes dues activitats, en aquest cas serà el dia 29 al matí a la zona de la platja dels pescadors, a la zona de les barques. Hi haurà d'una banda la tirada a l'art i de l'altra banda doncs, la subhasta de peix a l'antiga. De tot això us en parlem també a radiopineda.cat i també ho farem als nostres butlletins informatius. No deixem de parlar d'aigua perquè arribaran també per la Festa Major una novetat. Els batejos subaquàtics que s'estrenen per la Festa Major de Pineda amb una activitat gratuïta a Can Chauvet. Ho ha explicat en Joaquim Vilà, que és membre de Mosaic Sub de Catalunya, que ha explicat que és un primer contacte amb el món subaquàtic.
5: Bueno, doncs aquest Mosaic Club de Catalunya el porta el meu fill, que és bussejador, un marinista de fa molts anys, fa 35 anys que és monitor també, monitor de monitors, o sigui, professor de professors. Per tant, màxima seguretat en el que farem i el que estem fent. Pot anar a tothom, està obert a tothom. Se li posa un jaquet, lògicament el regulador, i llavors el nen que faci el bateig se submergirà dintre de la piscina, podrà respirar dintre de la piscina i fer coses dintre de la piscina.
1: És una de les novetats doncs, més curioses d'aquesta Festa Major. No us ho perdeu, l'activitat té una hora de durada, hi ha diverses franges horàries. Trobareu la forma de poder-vos inscriure a radiopineda.cat. Recordeu, cal fer inscripció prèvia per fer aquesta activitat. I encara parlem de la Festa Major de Pineda perquè la celebració dels 40 anys dels Gegants de Pineda han rebut una aportació artística de gran valor de la mà del prestigiós pintor Josep Perpinyà. Ha fet tota una col·lecció commemorativa dedicada als Gegants de Pineda. Un doble homenatge que combina la sensibilitat artística però també una llarga vinculació que té l'artista amb Pineda. I els geganters de Pineda han fet públiques dues d'aquestes imatges. Són dues imatges que serveixen, doncs, ja per la història de l'obra pictòrica que té Pineda. La primera obra mostra el rostre dels gegants en un primer pla que té una gran força expressiva, a més té un intens color vermell que ressalta les figures. Per tant, es veu aquesta làmina, aquest dibuix, aquesta pintura, feta només amb ratlles de línia recta que aconsegueixen crear doncs, el rostre dels gegants. Sens dubte, una gran obra que ja podeu observar a radiopineda.cat. I la segona obra és una escena plenament integrada a la Festa Major de Pineda. Es veuen els gegants de Pineda compartint protagonisme amb els infants i les famílies. Són obres de gran bellesa. Com diem, la colla de geganters i grallers de Pineda han assegurat doncs que és un autèntic regal justament haver rebut aquestes obres de Josep Perpinyà. Han assegurat també que la generositat, la complicitat i la qualitat artística d'aquest treball contribueixen a engrandir la celebració dels 40 anys dels Gegants de Pineda. La colla considera aquestes dues litografies com un magnífic regal pels 40 anys dels Gegants pinedencs. Uns dibuixos, per cert, que podeu descobrir també al nostre web. Que lògicament es tracta doncs, d'una edició limitada. I ara ens interessem per la previsió del temps. Estem molt atents al que pugui passar les properes hores. Avui, novament, molta, molta calor. Volem saber si això té data de caducitat. Li preguntem al nostre home del temps, Jordi Pérez, quin temps farà?
6: Molta calor avui, arriba al pic màxim, molts valors, 36, 38, 39. poden caure en zones interiors, i aquí a la costa, doncs mirin, entre els 30, 31, 32 graus és les màximes que assolirem, amb vents en conjunt fluixos, una mica de migjorn, a l'alè que bufi, doncs serà vent de sud, sud-oest, que afectarà doncs tot el litoral català, un vent molt humit, farà que l'aixafogó doncs torni a superar els 40 graus, doncs gran part de la jornada a moltes zones costaneres. Bé, de cara a demà dijous, començarem el dia amb sol, alguns núvols prims, i serà doncs de mig matí, migdia, que les nuvolades es desenvoluparan sobretot a partir del migdia i la tarda, tot el que és la vessant mediterrània peninsular, i començarà a sorgir ruixats i tempestes que, bé, podríem tenir una primera ronda d'inestabilitat que arribaria doncs a la tarda, avançada a la tarda, al vespre. Això, evidentment, aquesta previsió que els estem fent d'inestabilitat, demà al matí podem concretar una mica més. Això no, aquesta previsió no són gens fàcils. Però vaja, posteriorment podríem tenir una pausa de cara al vespre, a la nit, aproximadament, perquè de matinada podríem tenir una segona ronda d'inestabilitat amb nova ronda de formació de nuvolades, sobretot cap al Mar Balear, a dintre mar. Això és el que pot passar a la matinada de divendres, en què es podria formar algunes tempestes entre les Balears i costa catalana, i podrien fregar zones de la costa catalana, especialment zones litorals i prelitorals. Evidentment, aquesta previsió doncs també demà s'ha d'anar concretant. Bé, demà entrarà mar de fons, tindrà més força aquest vent del sud que no aquesta mica de brisa de llevant xaloc que ens pugui bufar. Per tant, demà les onades podrien passar del metre d'alçada i seria bàsicament en forma de mar de fons, malgrat que en superfície tinguem aquesta brisa de l'est-sud-est. Divendres, temps en conjunt variable, tindríem la primera part es podia aguantar, la part del divendres, amb una baixada de temperatures, es notarà més cap a zones interiors, aquí també ho notarem, potser baixen 1, 2, 3 graus, les màximes, i a la tarda, doncs, de nou, doncs, el divendres, doncs, alguns ruixats o tempestes, preferentment zones interiors. Ja, al principi, no les pronostiquem divendres en zones de costa, quedaríem restringides en zones interiors.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937-069-257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
6: obre
5: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
7: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
8: 94.6 FM.
9: Energia positiva.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 8. Notícies.
1: Una pinerenca que resideix a Granada ha parlat amb Ràdio Pineda i ha parlat de la por viscuda durant els terratrèmols. Ha explicat que van sortir tots al carrer. Uns terratrèmols registrats a tot Granada que han passat aquest cap de setmana, però també ahir, que han deixat moments de molta angoixa entre la població. Ràdio Pineda ha parlat justament amb aquesta veïna. Ha explicat que van viure-ho amb molta por. Segons el seu testimoni, el sisme més fort els va sorprendre de matinada mentre dormien. Això va provocar també molta angoixa entre els veïns. Ha dit també que han notat molts de moviments aquests darrers dies. Aquesta pinedenca reconeix que l'experiència li ha fet prendre consciència de la força que té la natura. Pineda es convertirà en l'epicentre del futbol base català aquests propers dies amb la celebració de l'Aqua Hotel Cap Pineda, un torneig que reunirà alguns dels equips juvenils més destacats. I atenció, perquè s'ha confirmat també que hi participarà la Masia del Barça, però també el juvenil de l'Atlètic de Bilbao, l'Aqua Hotel, el DAM, el Cornellà, el Girona, el Villarreal o el Real Betis, entre d'altres. Durant tres dies, Can Xubet acollirà aquesta intensa competició amb les joves promeses del futbol. Recordem, l'entrada és gratuïta els dies 21, 22 i 23 d'agost a Can Xubet. Mentrestant, el Racing Pineda també obre la pretemporada davant d'un equip ucraïnès al pavelló Nino Buscató. El partit és aquest dijous, com diem, a 8:45 del vespre. L'Ajuntament de Malgrat de Mar licita les obres per solucionar el tram 0 de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora. Es preveu la separació d'usos, també un nou pas inferior destinat al trànsit de vianants, bicicletes, però també als vehicles d'emergència. Mentrestant, la Diputació de Barcelona injectarà més de 100.000 euros en reformes d'equipaments culturals a Calella. Tot plegat se'n va cap al mercat municipal, però també es faran obres de millora a la Sala Mozart i també la insonorització d'espais de la biblioteca. Menys cotxes i més espai per les bicicletes. Es defineixen les obres de pacificació de la N2 a Mataró. Els treballs ja començaran aquest hivern, duraran un any i mig i suposen ja la primera fase d'un gran projecte que vol transformar la mobilitat a tota la comarca del Maresme. Aquests dies us parlem dels actes de la Festa Major de Pineda, us els anem desvetllant i us recordem que Pineda encendrà la Festa Major amb un tribut a Tina Turner. Per tant, una nit plena d'energia, ritme, grans èxits musicals amb aquesta actuació de tribut, com diem, a Tina Turner i totes les seves grans cançons. La cantant d'aquest grup, Susana Avellán, ha parlat en Ràdio Pineda de la posada en escena. Ha dit també que posaran en escena allò que va fer Tina Turner, una llegenda de la música internacional, un dels grans espectacles de la història de la música. Recordem, aquest tribut es farà justament per estrenar la Festa Major el 27 d'agost. I la Festa Major de Pineda, recordem que també té en compte la tirada a l'art o la subhasta de peix a l'antiga. Reivindicaran les arrels marineres de Pineda per la Festa Major. Avui ho expliquem també a Ràdio Pineda. I també us parlem que la Festa Major de Pineda té aquest any una novetat. Incorpora una activitat per a la família, els batejos subaquàtics. L'activitat es farà a Can Xubet i estarà dirigida per un equip encapçalat per persones competents en aquesta matèria. Val a dir que els assistents podran conèixer de prop l'equipament del submarinisme i fer un bateig sota l'aigua. I la celebració dels 40 anys dels gegants de Pineda han rebut una aportació artística de gran valor de la mà del prestigiós pintor Josep Perpinyà. Ha fet una col·lecció commemorativa dedicada als gegants pinedencs, un doble homenatge que combina sensibilitat artística i estimació també pel patrimoni. En aquesta ocasió, els geganters de Pineda han fet públiques algunes d'aquestes làmines d'aquesta col·lecció que ha fet Josep Perpinyà dels dibuixos dels gegants de Pineda. La colla ha destacat que són dibuixos d'una gran bellesa, fetes íntegrament en línies molt fines. L'artista ha aconseguit crear els dos rostres partint d'un full en blanc, fent només línies rectes. Avui els podeu conèixer a radiopineda.cat. I atenció, hem tornat a tenir una nit molt càlida, però aquí s'acosten canvis. Avui encara molta calor, amb alguns canvis ja a la vista, demà també calor i xafogor, però els canvis estan, com diem, a les portes. Divendres, dissabte, diumenge, tempestes que afectaran tot Catalunya, també a la costa.

0: estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: And I wanna go home.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.
4: No matter what, no matter what, you got.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: 2, 3, 4, 1!

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: energia positiva. Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: fun.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: calors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.